0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.

Aquesta setmana al Mixtures li dediquem tot el programa a Pepe Avizuela, que ha mort el passat 4 d'agost als 81 anys. Ho fem escoltant-lo en solitari, escoltant-lo acompanyant Enrique Morente en família, amb el seu fill Josemi, etc, etc. Ho fem també recuperant un programa que li vam dedicar ja fa unes temporades i que volia repassar tota aquesta trajectòria d'una guitarra flamenca imprescindible. Com sempre, aquí, a la Veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

No totes les cançons de l'estiu neixen a les grans emissores. Algunes comencen en una ràdio local. A La Veu ens agrada descobrir música abans que ningú. I aquest estiu la nostra aposta és Honolulu, de la Jana. Les ràdios locals tenim aquest privilegi, fer costat a qui tot just comença. Potser avui és només la nostra cançó de l'estiu. Demà, qui sap, si serà la de tothom.

Quan dones sang, fas créixer una comunitat més unida, més gran, immensa. Vine a donar sang el dimecres 12 d'agost a Sant Pau de Segúries, el dijous 13 a Setcases i a Llanars, el divendres 14 a Pardines, el dissabte 15 a Camprodon, el divendres 21 a Vallfogona de Ripollès i el dissabte 22 d'agost a Ribes de Freser. Apunta't a banksang.net/donar.

0: és aquí. És això.
1: L'estiu està ple de petits moments que, sense adonar-nos-en, acaben convertint-se en grans records. Una conversa a la fresca, una carretera sense pressa, una festa major, una posta de sol i aquella cançó que anys més tard ens farà tornar exactament a aquest instant. Aquest estiu, deixa que la veu t'hi acompanyi.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

Les vacances passen volant. La veu les fa sonar. La veu, la ràdio del teu estiu.

0: Vine a celebrar a l'hotel-restaurant Abatissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Aquest divendres 14 d'agost t'espera amb el vespreig Abatissa. Des de les 8 del vespre a 11:45 de la nit gaudeix d'un còctel de benvinguda, d'una proposta gastronòmica per compartir i de la música en directe de Your Day Duet. Una combinació perfecta de gastronomia, música i bon ambient per viure una nit d'estiu inoblidable. No et quedis sense plaça. Reserva al 872-208-678 o escriu a hola@hotelabatissa.com. Vespreig Abatissa. Aquest 14 d'agost, deixa't sorprendre per una experiència única a l'Hotel Abatissa de Sant Joan de les Abadesses.
1: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP.

El so dels dies més llargs de l'any. La ràdio del teu estiu. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

L'estiu té un altre ritme. A la veu hi posem la banda sonora. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

L'estiu està ple de petits moments que, sense adonar-nos-en, acaben convertint-se en grans records. Una conversa a la fresca, una carretera sense pressa, una festa major, una posta de sol i aquella cançó que anys més tard ens farà tornar exactament a aquest instant. Aquest estiu, deixa que la veu t'hi acompanyi.

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.

Aquesta setmana al Mixtures li dediquem tot el programa a Pepe Habichuela, que ha mort el passat 4 d'agost als 81 anys. Ho fem escoltant-lo en solitari, escoltant-lo acompanyant Enrique Morente en família, amb el seu fill Josemi, etc, etc. Ho fem també recuperant un programa que li vam dedicar ja fa unes temporades i que volia repassar tota aquesta trajectòria d'una guitarra flamenca imprescindible. Com sempre, aquí, a la Veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: L'estiu és més bonic quan es comparteix. També la música que tot just comença. Aquest estiu fem una aposta senzilla, donar veu a qui tot just comença a fer-se escoltar.
1: Hola, sóc la Jana i aquesta és Honolulu, la cançó d'estiu de La Veu.

Les vacances passen volant. La veu les fa sonar. La veu, la ràdio del teu estiu.

Torna l'estiu i tornen els desitjos del comte Arnau. Un cop més, veurem la llegenda moure's pels nostres carrers, les nostres places, el claustre. No us ho podeu perdre. Seran dimecres i dijous de les tres últimes setmanes del mes d'agost. Comença el dia 12 i les entrades estaran a Turisme. El conte Arnau, la llegenda, el misteri i les nits d'estiu ens esperen.

0: A Sant Joan ens agraden els gossos i els animals de companyia.
1: Però no ens agrada que els seus propietaris no recullin els seus excrements. Els excrements canins són el principal focus de contagi de malalties entre mascotes i fins i tot poden arribar a afectar les persones.
0: Ens agraden els animals, però no els seus excrements.

0: Cada dissabte a les 6 de la tarda i dilluns a les 8 a la veu de Sant Joan,
1: Vampiresados,
0: el programa de música més o menys independent d'aquell que s'autoproclama com el pitjor DJ del planeta Terra i que setmana rere setmana explica anècdotes infumables de quan era jove, que segons ell encara ho continua sent, que hi ha gent que no el saluda pel carrer i altres històries que no interessen absolutament a ningú. Sant!

Quan dones sang, fas créixer una comunitat més unida, més gran, immensa. Vine a donar sang el dimecres 12 d'agost a Sant Pau de Segúries, el dijous 13 a Setcases i a Llanars, el divendres 14 a Pardines, el dissabte 15 a Camprodon, el divendres 21 a Vallfogona de Ripollès i el dissabte 22 d'agost a Ribes de Freser. Apunta't a banksang.net/donar.

el so dels dies més llargs de l'any, la ràdio del teu estiu. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

0: fa l'Amèrica.
1: L'estiu té un altre ritme. A la veu hi posem la banda sonora. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

Torna l'estiu i tornen els desitjos del Comte Arnau. Un cop més, veurem la llegenda moure's pels nostres carrers, les nostres places, el claustre. No us ho podeu perdre. Seran dimecres i dijous de les tres últimes setmanes del mes d'agost. Comença el dia 12 i les entrades estaran a Turisme. El Comte Arnau, la llegenda, el misteri i les nits d'estiu ens esperen.

Aquesta setmana al Mixtures li dediquem tot el programa a Pepe Habichuela, que ha mort el passat 4 d'agost als 81 anys. Ho fem escoltant-lo en solitari, escoltant-lo acompanyant Enrique Morente en família, amb el seu fill Josemi, etc, etc. Ho fem també recuperant un programa que li vam dedicar ja fa unes temporades i que volia repassar tota aquesta trajectòria d'una guitarra flamenca imprescindible. Com sempre, aquí, a la Veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

L'estiu està ple de petits moments que, sense adonar-nos-en, acaben convertint-se en grans records. Una conversa a la fresca, una carretera sense pressa, una festa major, una posta de sol i aquella cançó que anys més tard ens farà tornar exactament a aquest instant. Aquest estiu, deixa que la veu t'hi acompanyi.

Les vacances passen volant. La veu les fa sonar. La veu, la ràdio del teu estiu.

0: Quan dones sang, fas créixer una comunitat més unida, més gran, immensa. Vine a donar sang el dimecres 12 d'agost a Sant Pau de Segúries, el dijous 13 a Setcases i a Llanars, el divendres 14 a Pardines, el dissabte 15 a Camprodon, el divendres 21 a Vallfogona de Ripollès i el dissabte 22 d'agost a Ribes de Freser. Apunta't a banksang.net/donar.
1: Baixa les finestres, puja el volum. Aquest estiu, a la veu.

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.

0: Tot això i molt més a Vampiresados, cada dissabte a les 7 de la tarda, dilluns a les 8 del vespre i a ivox.com per internet amb el pitjor discjòquei del planeta Terra.
1: El so dels dies més llargs de l'any. La ràdio del teu estiu. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

Quan dones sang, fas créixer una comunitat més unida, més gran, immensa. Vine a donar sang el dimecres 12 d'agost a Sant Pau de Segúries, el dijous 13 a Setcases i a Llanars, el divendres 14 a Pardines, el dissabte 15 a Camprodon, el divendres 21 a Vallfogona de Ripollès i el dissabte 22 d'agost a Ribes de Freser. Apunta't a banksang.net/donar.

L'estiu té un altre ritme. A la veu hi posem la banda sonora. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

cerca. Ay, que venga la mañana. Ay, que venga otra vez.

rezando, oh, oh, oh, por su calor, por su aliento.

0: Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.
1: L'estiu està ple de petits moments que, sense adonar-nos-en, acaben convertint-se en grans records. Una conversa a la fresca, una carretera sense pressa, una festa major, una posta de sol i aquella cançó que anys més tard ens farà tornar exactament a aquest instant. Aquest estiu, deixa que la veu t'hi acompanyi.

Aquesta setmana al Mixtures li dediquem tot el programa a Pepe Habichuela, que ha mort el passat 4 d'agost als 81 anys. Ho fem escoltant-lo en solitari, escoltant-lo acompanyant Enrique Morente en família, amb el seu fill Josemi, etc, etc. Ho fem també recuperant un programa que li vam dedicar ja fa unes temporades i que volia repassar tota aquesta trajectòria d'una guitarra flamenca imprescindible. Com sempre, aquí, a la Veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

Les vacances passen volant. La veu les fa sonar. La veu, la ràdio del teu estiu.

0: Vale.
1: Mentre alguns busquen el gran èxit de l'estiu, a la veu preferim descobrir qui el pot escriure.
2: Hola, sóc la Jana i això és Honolulu, la meva cançó d'estiu per a la veu. Espero que us agradi molt.

0: Vine a celebrar a l'Hotel Restaurant Abadissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Aquest divendres 14 d'agost t'espera amb el vespreig Abadissa. Des de les 8 del vespre a 11:45 de la nit gaudeix d'un còctel de benvinguda, d'una proposta gastronòmica per compartir i de la música en directe de Your Day Duet. Una combinació perfecta de gastronomia, música i bon ambient per viure una nit d'estiu inoblidable. No et quedis sense plaça. Reserva al 872-208-678 o escriu a hola@hotelabatissa.com. Vespreig Abadissa. Aquest 14 d'agost, deixa't sorprendre per una experiència única a l'Hotel Abadissa de Sant Joan de les Abadesses.
1: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP.

Baixa les finestres, puja el volum. Aquest estiu, a la veu. El so dels dies més llargs de l'any. La ràdio del teu estiu. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. En mobilitat, situació tranquil·la de moment, amb només una avaria, la C25 a Sant Bartomeu de Grau, direcció Girona, que deixa un carril tallat i provoca circulació intensa en aquest punt. A banda, també, obres a l'A2 a Jorba, direcció Girona, en aquest cas, direcció Lleida, volíem dir, deixen un carril també tallat en aquest punt. I pel que fa a la política, Netanyahu ha rebutjat el pla de 15 punts per a Gaza anunciat pel president dels Estats Units, Donald Trump, i ha advertit que Israel no retirarà les seves tropes de la franja fins que Hamas estigui completament desarmat. El primer ministre israelià ha assegurat que algunes de les propostes nord-americanes són acceptables, però d'altres són inacceptables i ha remarcat que el seu govern no acceptarà cap retirada sense un desarmament total de Hamas. I la vicepresidenta tercera i ministra de Transició Ecològica, Sarah Hessen, ha defensat que l'espai Schengen no ha estat vulnerat arran de la crisi migratòria de Ceuta i ha assegurat que cap persona que va entrar irregularment de la ciutat autònoma ha arribat a la península. Hessen ha justificat, però, el restabliment temporal dels controls fronterers amb Itàlia per pressionar el país perquè també aixequi els seus controls amb Espanya. I aquesta setmana culminarà el retorn dels veïns del 60% dels habitatges afectats per l'esvoranc del Punxet relacionat amb les obres de l'L9 després que el govern i l'Ajuntament de Barcelona hagin informat de l'evolució dels treballs. Els veïns de l'edifici del carrer de Sant Gervasi de Cassoles 54 amb 31 habitatges i un local podran tornar-hi aquesta setmana un cop completades les comprovacions tècniques. Paral·lelament, els treballs d'estabilització del terreny sota l'edifici del carrer Rubinstein 2 avancen també favorablement i els sistemes d'auscultació indiquen una situació també d'estabilitat general. I una discussió entre una parella ha acabat amb diversos trets a l'aire aquest diumenge al vespre al carrer del Molí de l'Hospitalet de Llobregat. Els Mossos d'Esquadra van localitzar 6 veïnes de calibre 22, però no es van detectar ferits ni tampoc impactes de bala. Els agents van identificar una persona que podria estar relacionada amb els fets, tot i que encara no consta cap detenció. I els Mossos han detectat un augment del tràfic il·legal d'animals, especialment de gossos, a través de l'AP7, amb bandes que els traslladen principalment de països de l'est per revendre'ls amb beneficis que poden multiplicar-se per 10 o fins i tot 20. La policia alerta que alguns arriben sense els controls sanitaris necessaris i poden desenvolupar també malalties, mentre la Unitat Regional del Medi Ambient de Girona també centra bona part de la seva activitat en perseguir l'abocament.

0: il·legal de residus. I pel que fa al temps, avui el cel serà variable amb núvols baixos a la costa d'Aurede, també nuvolades de tarda al Pirineu i Prepirineu, que poden deixar de nou xàfecs dispersos i, de fet, també alguna tempesta.
1: Notícies en xarxa.

L'estiu té un altre ritme. A la veu hi posem la banda sonora. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.

Tot això i molt més a Vampiresados, cada dissabte a les 7 de la tarda, dilluns a les 8 del vespre i a iVox.com per internet amb el pitjor DJ del planeta Terra.

Febre, quan m'abraces fort. Febre! De matí, febre fins i tot quan dorm. Sa llum del sol al ses dia, sa llum de sa lluna sa nit.

0: Torna l'estiu i tornen els desitjos del Comte Arnau. Un cop més, veurem la llegenda moure's pels nostres carrers, les nostres places, el claustre. No us ho podeu perdre. Seran dimecres i dijous de les tres últimes setmanes del mes d'agost. Comença el dia 12 i les entrades estaran a Turisme. El Comte Arnau, la llegenda, el misteri i les nits d'estiu ens esperen.
1: Det som är hemskt som har hänt nu, när man går förbi någon som man tycker är riktigt snygg, då har vi börjat säga, oh shit, checka er.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, parla Maria Lara. La Generalitat retransmetrà en directe l'eclipsi solar total del 12 d'agost des de l'Observatori de l'Ebre a Roquetes, l'únic observatori situat al cor de la franja de totalitat a Catalunya. La jornada inclourà també conferències científiques amb figures com el Premi Nobel de Física Didier Queloz, l'astronauta també Pedro Duque i la investigadora de la NASA Teresa Nieves Chinchilla, a més del llançament de tres globus sonda per estudiar els efectes de la disminució sobtada de la radiació solar. I pel que fa a la mobilitat, en aquests moments encara situació tranquil·la, amb només una avaria, la C25 a Sant Bartomeu del Grau, direcció Girona, que deixa un carril tallat i provoca circulació intensa en aquest punt. A banda, també obres a la 2 a Jorba, direcció Lleida, també deixen un carril tallat en aquesta via. I aquesta setmana culminarà el retorn dels veïns del 60% dels habitatges afectats per l'esvoranc del Punxet, relacionat amb les obres de l'L9, després que el govern i l'Ajuntament de Barcelona hagin informat de l'evolució dels treballs. Els veïns de l'edifici del carrer de Sant Gervasi de Cassoles 54, amb 31 habitatges i un local, podran tornar-hi aquesta setmana un cop completades les comprovacions tècniques. Paral·lelament, els treballs d'estabilització del terreny sota l'edifici del carrer Rubinstein 2 avancen també favorablement i els sistemes d'auscultació indiquen una situació d'estabilitat també general. I el pàrquing del Prat de Pierrot, principal accés a Aigües Tortes per esport, reobrirà parcialment avui si les condicions meteorològiques ho permeten, després de quedar impracticable per una esllavissada que hi va haver per les tempestes d'aquest cap de setmana. La retirada dels 4 vehicles afectats ja s'ha completat, però l'obertura, com dèiem, total de l'espai encara requerirà diverses setmanes, mentre que l'accés al parc es manté possible amb transport públic o a peu, tot i que el camí cap al refugi Joan Maria Blanc continua encara bloquejat. I una discussió entre una parella ha acabat amb diversos trets a l'aire aquest diumenge al vespre al carrer del Molí de l'Hospitalet de Llobregat. Els Mossos d'Esquadra van localitzar 6 veïnes de calibre 22, però no es van detectar ferits ni tampoc impactes de bala. Els agents van identificar una persona que podria estar relacionada amb els fets, tot i que no consta cap detenció. I pel que fa al temps, avui el cel serà variable, amb núvols baixos a la Costa Daurada i també nuvolades de cara a la tarda al Pirineu i Prepirineu, que poden deixar xàfecs dispersos i també alguna tempesta, sobretot a l'Aran i a l'Alt Pirineu. També es preveuen precipitacions aïllades a l'interior, especialment a les Terres de l'Ebre, que en alguns punts del Pirineu Occidental i també prop del massís del Port, on podrien ser també localment abundants. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Gelat a la mà, música a la ràdio. Aquest és el so de l'estiu. Aquest és el so de la veu.

0: A Sant Joan ens agraden els gossos i els animals de companyia.
1: Però no ens agrada que els seus propietaris no recullin els seus excrements.
0: Podeu passejar els vostres gossos pel poble.
1: Però han de dur cadena, un collar amb identificació i un morrió si és un gos potencialment perillós.
0: Els gossos han de fer les seves necessitats.
1: Però els seus amos han de recollir i retirar els excrements immediatament i evitar que façanes i mobiliari urbà es malmetin.
0: No fer aquestes coses i incomplir algun dels articles de l'ordenança reguladora de la tinença d'animals domèstics pot derivar en multes de 30 a 100 euros. Podeu trobar l'ordenança a la pàgina web de l'Ajuntament.
1: Fes-ho bé, però sobretot fes-ho per als teus i per a la teva mascota. Els excrements canins són el principal focus de contagi de malalties entre mascotes i fins i tot poden arribar a afectar les persones.
0: Ens agraden els animals, però no els seus excrements.

Aquesta setmana al Mixtures li dediquem tot el programa a Pepe Habichuela, que ha mort el passat 4 d'agost als 81 anys. Ho fem escoltant-lo en solitari, escoltant-lo acompanyant a Enrique Morente en família, amb el seu fill Josemi, etc, etc. Ho fem també recuperant un programa que li vam dedicar ja fa unes temporades i que volia repassar tota aquesta trajectòria d'una guitarra flamenca imprescindible. Com sempre, aquí, a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

Quan dones sang, fas créixer una comunitat més unida, més gran, immensa. Vine a donar sang el dimecres 12 d'agost a Sant Pau de Segúries, el dijous 13 a Setcases i a Llanars, el divendres 14 a Pardines, el dissabte 15 a Camprodon, el divendres 21 a Vallfogona de Ripollès i el dissabte 22 d'agost a Ribes de Freser. Apunta't a banksang.net/donar.

L'estiu està ple de petits moments que, sense adonar-nos-en, acaben convertint-se en grans records. Una conversa a la fresca, una carretera sense pressa, una festa major, una posta de sol, i aquella cançó que anys més tard ens farà tornar exactament a aquest instant. Aquest estiu, deixa que la veu t'hi acompanyi.

Les vacances passen volant. La veu les fa sonar. La veu, la ràdio del teu estiu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. La Generalitat retransmetrà en directe l'eclipsi solar total del 12 d'agost des de l'Observatori de l'Ebre. Roquet és l'únic observatori situat al cor de la franja de totalitat a Catalunya. La jornada inclourà també conferències científiques amb figures com el Premi Nobel de Física Didier Queloz, l'astronauta Pedro Duque i també la investigadora de la NASA Teresa Nives Chinchilla. A més, també el llançament de 3 globus sonda per estudiar els efectes de la disminució de la radiació solar. I Ferrocarrils de la Generalitat ha adjudicat per gairebé 290.000 euros la redacció del projecte d'un nou aparcament soterrat i una estació d'autobusos a l'entorn de la futura estació ferroviària d'Igualada. El projecte tindrà un termini de redacció de 52 setmanes i s'executarà un cop acabin les obres d'integració urbana de la línia Llobregat-Anoia, que inclouen el soterrament de l'estació actual i l'eliminació del pas a nivell de l'avinguda Montserrat. Aquestes obres tenen una inversió global de 37 milions d'euros. I pel que fa a la mobilitat, encara ara situació prou tranquil·la, encara ara amb una avaria a la C25 a Sant Bartomeu del Grau, direcció Girona, que deixa un carril tallat i provoca circulació intensa en aquest punt, a banda obres a l'A2 a Jorba, també a la P7 a Riera de Gaià i també a la B20 a Barcelona, que deixen un carril tallat i provoquen retencions en tots els punts. Pel que fa al servei ferroviari, Rodalies ha restablert ja el servei de trens de la línia R4 entre les estacions de Martorell Central i Molins de Rei i també de l'R8 entre les estacions Molins de Rei i Rubicán Valonrat, que estava interromput del 2 al 9 d'agost amb motiu de la posada en servei del nou enclavament electrònic d'Adif a l'estació de Castellbisbal. I aquesta setmana culminarà el retorn dels veïns del 60% dels habitatges afectats per l'esvoranc del Punxer relacionat amb les obres de l'L9 després que el govern i l'Ajuntament de Barcelona hagin informat de l'evolució dels treballs. Els veïns de l'edifici del carrer de Sant Gervasi de Cassoles 54 amb 31 habitatges i un local podran tornar-hi aquesta mateixa setmana un cop completades les comprovacions tècniques. I el pàrquing del Prat de Pierro, principal accés a Aigües Tortes per esport, reobrirà també avui si les condicions meteorològiques ho permeten, després de quedar impracticable per una esllavissada amb motiu de les tempestes d'aquest cap de setmana. La retirada dels 4 vehicles afectats ja s'ha completat, però l'obertura total de l'espai encara requerirà diverses setmanes, mentre que l'accés al parc es manté possible amb transport públic o bé a peu, tot i que el camí cap al refugi Joan Maria Blanc encara continua bloquejat. I una discussió entre una parella ha acabat amb diversos trets a l'aire aquest diumenge al vespre al carrer del Molí de l'Hospitalet de Llobregat. Els Mossos van localitzar 6 veïnes de calibre 22, però no es van detectar ni ferits ni impactes de bala. Notícia.

Torna l'estiu i tornen els desitjos del Comte Arnau. Un cop més, veurem la llegenda moure's pels nostres carrers, les nostres places, el claustre. No us ho podeu perdre. Seran dimecres i dijous de les tres últimes setmanes del mes d'agost. Comença el dia 12 i les entrades estaran a Turisme. El Comte Arnau, la llegenda, el misteri i les nits d'estiu ens esperen.

0: Cada dissabte a les 6 de la tarda i dilluns a les 8, a la veu de Sant Joan,
1: Vampiresados.
0: El programa de música més o menys independent d'aquell que s'autoproclama com el pitjor DJ del planeta Terra i que setmana rere setmana explica anècdotes infumables de quan era jove, que segons ell encara ho continua sent. Que hi ha gent que no el saluda pel carrer i altres històries que no interessen absolutament a ningú.

No totes les cançons de l'estiu neixen a les grans emissores. Algunes comencen en una ràdio local. A La Veu ens agrada descobrir música abans que ningú. I aquest estiu la nostra aposta és Honolulu, de la Jana. Les ràdios locals tenim aquest privilegi, fer costat a qui tot just comença. Potser avui és només la nostra cançó de l'estiu. Demà, qui sap, si serà la de tothom.

Quan dones sang, fas créixer una comunitat més unida, més gran, immensa. Vine a donar sang el dimecres 12 d'agost a Sant Pau de Segúries, el dijous 13 a Setcases i a Llanars, el divendres 14 a Pardines, el dissabte 15 a Camprodon, el divendres 21 a Vallfogona de Ripollès i el dissabte 22 d'agost a Ribes de Freser. Apunta't a banksang.net/donar.

L'estiu té un altre ritme. A la veu hi posem la banda sonora. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. La Generalitat retransmetrà en directe l'eclipsi solar total del 12 d'agost des de l'Observatori de l'Ebre a Roquetes, l'únic observatori situat al cor de la franja de totalitat a Catalunya. La jornada inclourà també conferències científiques amb figures com el Premi Nobel de Física Dider Queloz, l'astronauta Pedro Duque i també la investigadora de la NASA Teresa Nieves Chinchilla, a més del llançament de tres globus sonda per estudiar els efectes de la disminució sobtada de la radiació solar. I pel que fa a aquest dia tan esperat, els municipis de la Granja d'Escarp, Serós i Almadret restringiran preventivament l'accés a zones boscoses i als plans de Montmaneu durant l'eclipsi davant l'elevada afluència prevista i el risc d'incendi. Les restriccions afectaran vehicles i persones i tenen l'objectiu de garantir que els serveis d'emergències puguin accedir a la zona en cas d'incendi. Els ajuntaments demanen també que no s'hi desplacin més persones sense reserva, ja que els espais habitats per veure l'eclipsi ja estan plens. I Ferrocarrils de la Generalitat ha adjudicat per gairebé 290.000 euros la redacció del projecte d'un nou aparcament soterrat i una estació d'autobusos a l'entorn de la futura estació ferroviària d'Igualada. El projecte tindrà un termini de redacció de 52 setmanes i s'executarà un cop acabin les obres d'integració urbana de la línia Llobregat-Anoia, que inclouen el soterrament de l'estació actual i l'eliminació del pas a nivell de l'avinguda Montserrat. Aquestes obres tenen una inversió global de 37 milions d'euros. I Rodalies ha restablert el servei de trens de la línia R4 entre les estacions de Martorell Central i Molins de Rei i també de l'R8 entre les estacions de Molins de Rei i Rubí, un tram que ha estat interromput del 2 al 9 d'agost amb motiu també de la posada en servei d'un nou enclavament electrònic d'Atif a l'estació de Castellbisbal. I aquesta setmana culminarà el retorn dels veïns del 60% dels habitatges afectats per l'esvoranc del punxer relacionat amb les obres de l'L9, després que el govern i l'Ajuntament de Barcelona hagin informat de l'evolució dels treballs. Els veïns de l'edifici del carrer de Sant Gervasi de Cassoles 54, amb 31 habitatges i un local, podran tornar-hi aquesta mateixa setmana un cop completades les comprovacions tècniques. I una discussió entre una parella ha acabat amb diversos trets a l'aire aquest diumenge al vespre al carrer del Molí de l'Hospitalet de Llobregat. Els Mossos d'Esquadra van localitzar 6 veïnes de calibre 22, però no es van detectar ferits ni tampoc impactes de bala. Els agents van identificar una persona que podria estar relacionada amb els fets, tot i que encara no consta cap detenció. I pel que fa al temps, avui cel variable amb núvols baixos a la Costa Daurada i nuvolades de tarda al Pirineu i Prepirineu que poden deixar xàfecs dispersos i, de fet, alguna tempesta.
0: Notícies en xarxa.

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.

Aquesta setmana al Mixtures li dediquem tot el programa a Pepe Habichuela, que ha mort el passat 4 d'agost als 81 anys. Ho fem escoltant-lo en solitari, escoltant-lo acompanyant Enrique Morente en família, amb el seu fill Josemi, etc, etc. Ho fem també recuperant un programa que li vam dedicar ja fa unes temporades i que volia repassar tota aquesta trajectòria d'una guitarra flamenca imprescindible. Com sempre, aquí, a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

L'estiu està ple de petits moments que, sense adonar-nos-en, acaben convertint-se en grans records. Una conversa a la fresca, una carretera sense pressa, una festa major, una posta de sol i aquella cançó que anys més tard ens farà tornar exactament a aquest instant. Aquest estiu, deixa que la veu t'hi acompanyi.

He agafat l'últim tren que puja, he caminat sota la pluja, he plorat i em tremolaven les mans, escrivint versos d'enyor.

Les vacances passen volant. La veu les fa sonar. La veu, la ràdio del teu estiu.

0: Quan dones sang, fas créixer una comunitat més unida, més gran, immensa. Vine a donar sang el dimecres 12 d'agost a Sant Pau de Segúries, el dijous 13 a Setcases i a Llanars, el divendres 14 a Pardines, el dissabte 15 a Camprodon, el divendres 21 a Vallfogona de Ripollès i el dissabte 22 d'agost a Ribes de Freser. Apunta't a banksang.net/donar.
1: Baixa les finestres, puja el volum. Aquest estiu, a la veu.

0: rurals mobilitzaran prop de 150 efectius per tal de reforçar la vigilància als espais naturals i prevenir incendis. També es restringirà l'accés als ports i a la serra de Montsant, mentre que a les Garrigues, la Granja d'Escarp, Serós i el Matret es limitarà també preventivament l'accés a zones boscoses i als plans de Montmaneu. I Salut recorda que mirar directament el sol sense protecció homologada pot provocar lesions oculars greus i irreversibles. Durant l'eclipsi caldrà utilitzar ulleres amb filtres solars certificades. Només es podrà mirar a ull nu durant la fase de totalitat i exclusivament des de les zones on el sol quedi completament cobert per la lluna. A més, Salut reforçarà també els serveis sanitaris al sud de Catalunya davant el desplaçament massiu de persones. I el Parc Nacional d'Aigües Tortes i Estany de Sant Maurici ha intensificat la neteja al pàrquing del Prat de Pierrot. Es pot després que una forta tempesta aquest cap de setmana hi arrossegués fang, pedres i arbres. L'esllavissada va afectar la meitat de l'aparcament, unes 100 places en total i 4 vehicles, però no va causar ferits. Els treballs continuen avui i es preveu reobrir la zona no afectada entre aquesta tarda i dimarts. Mentrestant, els visitants han d'accedir a Sant Maurici amb taxi o bé a peu des d'Espot. Aquest aparcament dona entrada al 40% dels prop de 600.000 visitants anuals del parc. I aquesta setmana culminarà el retorn dels veïns del 60% dels habitatges afectats per l'esvoranc del Punxent relacionat amb les obres de l'L9 després que el govern i l'Ajuntament de Barcelona hagin informat de l'evolució dels treballs. Els veïns de l'edifici del carrer de Sant Gervasi de Cassoles 54 amb 31 habitatges i un local podran tornar-hi aquesta setmana un cop completades les comprovacions tècniques. I una discussió entre una parella ha acabat amb diversos trets a l'aire aquest diumenge al vespre al carrer del Molí de l'Hospitalet de Llobregat. Els Mossos d'Esquadra van localitzar 6 veïnes de calibre 22, però no es van detectar ferits ni tampoc impactes de bala. Els agents van identificar una persona que podria estar relacionada amb els fets, tot i que encara no consta cap detenció. I pel que fa al temps, avui cel variable amb núvols baixos a la Costa Daurada i nuvolades de tarda al Pirineu i Prepirineu que poden deixar xàfecs dispersos i, de fet, alguna tempesta, sobretot a l'Aran i a l'Alt Pirineu. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
2: L'estiu té un altre ritme. A la veu hi posem la banda sonora. La veu. Petita com el poble, gran com l'estiu.

Els teus ulls grisos vells em van mirar i se la van endur. De jove vas aguantar massa el plor. Ningú coneixia com tu els fruits i les flors.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

0: tengo que reconocer. Voy a notar la vampiresa mujer.
1: Vampiresados, amb Jordi Remolins.

0: L'estiu és més bonic quan es comparteix. També la música que tot just comença. Aquest estiu fem una aposta senzilla. Donar veu a qui tot just comença a fer-se escoltar.
1: Hola, sóc la Jana i aquesta és Honolulu, la cançó d'estiu de La Veu.

0: Vine a celebrar a l'hotel-restaurant Abadissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Aquest divendres 14 d'agost t'espera amb el vespreig Abadissa. Des de les 8 del vespre a 11:45 de la nit gaudeix d'un còctel de benvinguda, d'una proposta gastronòmica per compartir i de la música en directe de Your Day Duet. Una combinació perfecta de gastronomia, música i bon ambient per viure una nit d'estiu inoblidable. No et quedis sense plaça. Reserva al 872-208-678 o escriu a hola@hotelabatissa.com. Vespreig Abadissa. Aquest 14 d'agost, deixa't sorprendre per una experiència única a l'Hotel Abadissa de Sant Joan de les Abadesses.
1: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP. 1, 2, 3, 4, 5, 6...

L'estiu està ple de petits moments que, sense adonar-nos-en, acaben convertint-se en grans records. Una conversa a la fresca, una carretera sense pressa, una festa major, una posta de sol, i aquella cançó que anys més tard ens farà tornar exactament a aquest instant. Aquest estiu, deixa que la veu t'hi acompanyi.

0: un que jo tenia. A preguntar, xicot, què et va passar? Vaig dir, no t'ho creuràs, una tonteria.
1: Bon dia, són les dues.
2: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
1: Nova demostració de força dels ens locals i les entitats agràries i ecologistes d'arreu de Catalunya que reclamen al govern que retiri el Pla Ter i una moratòria en els projectes. En una roda de premsa conjunta a Barcelona han presentat una plataforma i han reiterat el seu rebuig exposat al Pla d'Implantació d'Energies Renovables. Àlex Tarés és un dels impulsors del més renovable.

0: previsió d'una elevada afluència de visitants.
1: I Salut recorda que no es pot mirar l'eclipsi sense protecció.
0: Des del departament reiteren que observar el fenomen sense sistemes de protecció homologats pot provocar, en aquest cas, lesions oculars greus i irreversibles, com cremades a la retina o una pèrdua parcial de visió.
1: Més coses, Itàlia i Dinamarca rebutgen la immigració, diuen, descontrolada.
0: Els dos governs asseguren que aquest fenomen té un impacte negatiu a les societats. Ho han denunciat en un comunicat les primeres ministres, la italiana conservadora i la danesa socialdemòcrata.
1: Queixes a Badalona per molèsties amb l'estació de Renfe.
0: Veïns dels carrers més propers a la instal·lació han començat una recollida de signatures per denunciar que porten més de 3 mesos patint reparacions de trens en una via morta davant de casa.
1: En cultura, avui arrenca el gruix del festival Jordi Savall.
0: Proposta que tindrà lloc durant tota la setmana a Montblanc, Valls, Alcover i Santes Creus i que acollirà a destacades figures de música barroca. El certamen l'inaugurarà l'Euskal Borrec Ensemble.
1: Esports, Jordi Cervantes, setmana clau en el mercat de fitxatges del Barça.
2: El conjunt blaugrana espera tancar la incorporació de Rodri, arribant a un acord amb el Manchester City, mentre que també es vol desencallar la contractació de Julián Álvarez un cop ha tornat a les files de l'Atlético de Madrid.
1: Nova setmana de calor intensa, però també amb algunes tempestes, sobretot demà, previsió del temps. Marc Jaureguizar, bon dia.
3: Fins a primeres hores d'aquest dilluns i al transcurs d'aquest matí hem anat tinguent ruixats que han anat apareixent per sorpresa a bona part de la Catalunya central i a punts de les comarques de Tarragona. Han deixat pocs litres, com els 2,4 de Tàrrega o els 3,5 de Pinós. I uns ruixats que han continuat fent acte de presència sobre tota la zona de les Terres de l'Ebre. Aquestes hores del migdia les temperatures continuen sent elevades a bona part de Catalunya.

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.

Aquesta setmana al Mixtures li dediquem tot el programa a Pepe Habichuela, que ha mort el passat 4 d'agost als 81 anys. Ho fem escoltant-lo en solitari, escoltant-lo acompanyant Enrique Morente en família, amb el seu fill Josemi, etc, etc. Ho fem també recuperant un programa que li vam dedicar ja fa unes temporades i que volia repassar tota aquesta trajectòria d'una guitarra flamenca imprescindible. Com sempre, aquí, a la Veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

Les vacances passen volant. La veu les fa sonar. La veu, la ràdio del teu estiu.

Torna l'estiu i tornen els desitjos del Comte Arnau. Un cop més, veurem la llegenda moure's pels nostres carrers, les nostres places, el claustre. No us ho podeu perdre. Seran dimecres i dijous de les tres últimes setmanes del mes d'agost. Comença el dia 12 i les entrades estaran a Turisme. El Comte Arnau, la llegenda, el misteri i les nits d'estiu ens esperen.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Javier De Gea. La xarxa catalana per la transició energètica alerta que el conegut com a Plater presenta fins a 44 incompliments de diverses lleis catalanes, espanyoles i europees. Per aquest motiu, entitats opositores al pla d'implantació d'energies renovables del govern, juntament amb més de 300 ajuntaments i associacions, han anunciat la creació d'una plataforma per fer front al que consideren un pla pensat per grans empreses i no pel territori. Montserrat Corberó, portaveu de la xarxa d'entitats catalanes per una transició energètica justa, creu que es necessita més temps per refer una planificació ben feta.
2: En primer lloc, li demanem que retiri el Plater, que comenci a preparar una planificació ben feta. I en segon lloc, li demanem una moratòria dels projectes de macrocentrals industrials de renovables fins que no hi hagi una planificació ben feta i aprovada i consensuada amb la ciutadania.
1: El col·lectiu insisteix en que hi ha moltes alternatives abans de posar camps solars o eòlics en boscos i cultius actuals. A més, juntament amb una quinzena d'experts en la matèria, preparen un plater alternatiu per proposar a la Generalitat. Adif reprendrà mitjans d'aquesta setmana els treballs dins el

0: que estaven obligades a prostituir-se. El dia de l'eclipsi, aquest dimecres 12 d'agost, serà majoritàriament assolellat arreu del país, però amb intervals de núvols baixos al terç sud i en altres punts del litoral, sobretot a la Costa Brava. Pel que fa a les temperatures, segons el Meteocat, s'esperen valors de fins a 39 graus en punts de l'interior i màximes de 35 graus a la costa, amb una xafogor que serà intensa. A partir del migdia es preveu entrar xàfecs amb tempesta al Pirineu i Prepirineu, localment acompanyats de calamars o pedra. La visibilitat serà entre bona i excel·lent en general, excepte en els moments de pluja. I una notícia breu abans d'acabar, l'Ajuntament de Barcelona ha acabat les obres de reurbanització i millora del carrer de Balmes en el tram entre la plaça de Molina i la ronda del General Mitre, al districte de Sarrià-Sant Gervasi. En total s'han renovat una superfície d'uns 15.000 metres quadrats i s'han invertit uns 7 milions d'euros. Això és tot de moment, tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
1: A continuació podreu escoltar la repetició d'algunes entrevistes i seccions del magazín d'aquesta temporada.
2: Durant part del passat mes de juny, un equip d'arqueòlegs de l'Institut Català de Paleoncologia Humana i Evolució Social va estar treballant a la cova del Tut de Fustanyà, al municipi de Queralbs. El jaciment es coneixia des de fa molts anys, però es creia que havia estat molt espoliat. Així tot, els treballs van trobar un fogar petit i una punta de projectil feta de sílex. En parlem tot seguit amb el catedràtic de Prehistòria i la persona que ha dirigit la campanya, en Carlos Tornero. Hola, Carlos.
3: Hola, què tal? Bon dia, Joan.
2: Bon dia. A més, m'has explicat que no estàs molt lluny, però no sé si és per oci o perquè esteu treballant.
3: Estem treballant a Vall de Núria aquesta vegada, fent unes prospeccions també arqueològiques i m'enganxes ara mateix a camp.
2: Mm-hmm. A camp i molt amunt.
3: Sí, molt amunt. Estem a 2.300 ara.
2: Mm-hmm. Molt bé. Explica'ns com d'importants són aquestes troballes que vau fer.
3: Bé, nosaltres portem treballant, ja ho saps, en el projecte aquest arqueològic que es diu Arrels Prehistòriques a la Vall del Freser, doncs des d'aquí a ben amunt, no? On som ara, a les capçaleres del Freser, fins al seu encaix a Ripoll, diguéssim, a tota la vall. I la troballa al Tut de Fustanyà és important, o per nosaltres és significativa, si ho volem entendre així, perquè ara per ara seria l'ocupació prehistòrica més antiga de les que tenim, de les que hem anat excavant en tots aquests anys, no? Sí. Hem estat excavant altres jaciments, la Bauma dels Fadrins, el Roc de les Uranetes, la Cova del Collell, seria una sèrie de jaciments per aquí dalt que hem estat treballant, però tots sempre ens portaven a cronologies prehistòriques relativament més recents, d'acord? Mm. Perquè ens entenguem, la més antiga fins ara on havíem trobat ocupació més antiga era la Bauma dels Fadrins, que és un abric gigantesc, no?, que té diferents nivells, com un pastís, no?, els més recents a dalt, els més profunds, més antics, per entendre, i els més antics, ens, com a molt, ens en portaven fins a uns 12.000 anys abans de la nostra era, cosa que ja és interessant perquè és un moment de transició molt important entre el Pleistocè i l'Holocè. Són grups de caçadors-recolectors que utilitzen l'abric per els seus moviments estacionals, etc. No? Mm. Però el Tut de Fustanyà, que és un altre jaciment que també està a Queralbs, sí que ja ens porta a cronologies molt més antigues, més enllà del 35.000 i el 40.000.
2: Mm. Mm. De fet, em sembla que aproximadament, dieu, entre el 42.000 i 39.000.
3: Sí.
2: Primer, explica'ns fàcilment, que la gent ho pugui entendre, com podeu datar un jaciment d'aquestes característiques. Vull dir, són uns quants milers d'anys, però clar, estem parlant d'un moment concret també, si ho mirem amb una perspectiva llarga, i si són dates ja confirmades o encara s'hauran d'acabar de precisar amb anàlisis.
3: Sí, és a dir, nosaltres en prehistòria, diguéssim, el nostre sistema de datació més recurrent, sobretot pels especialistes que treballem en cronologies entre el Pleistocè superior i un ocè, diguéssim, per entendre'ns, és el carboni 14. El carboni 14 és el recompte de carboni, d'aquest isòtop de carboni, el carboni 14, que queda en tota resta orgànica, d'acord? Ja sigui un os, ja sigui un fragment de carbó, per exemple, de fusta cremada, d'acord? Això ens dona un temps de descomposició d'aquesta matèria orgànica, i amb això es podem remuntar amb molta fiabilitat fins als 50-55.000 anys, amb molta

0: seguretat. Més enllà dels 55.000, necessitaríem altres tècniques de datació, no? Però, bueno, ara, per ara, el que ens interessa és que estem dintre d'aquesta forquilla de datacions relativament segures, sí. I sobretot quan treballem amb restes de carbons, de fustes carbonitzades, en aquest cas, no? Vull dir que datem són petits carbonets, com els que utilitzem a la barbacoa, però que queden dintre dels fogars o de les estructures de combustió que utilitzaven les persones, sí. I que ens permeten datar amb molta fiabilitat. Sí.
1: Aquesta cronologia hem llegit que coincideix amb un moment molt interessant, no? Els darrers neandertals i l'arribada dels primers homo sapiens a Europa. Sí. No sé si amb les dades actuals es pot saber qui va ocupar la cova o encara és massa d'hora?
0: És massa d'hora, Joan. Tot just pensa que... bueno, responc primer a la teva pregunta. Mm. Efectivament, aquesta franja cronològica, a grosso modo, entre el 45.000 i el 35.000, es movem en un moment que anomenem de reemplaçament, no? De desaparició dels antics, de l'antiga espècie que vivia aquí, que era l'Homo neandertalensis, l'Homo neandertal, i l'arribada de nosaltres, la nostra espècie dels Homo sapiens, no? Uh-huh. És un procés de trànsit terriblement complex, molt interessant a nivell històric, que es desplega per tota la vessant sud d'Europa i que ara per ara, ja et dic, que mou molt, molt dels interessos de la prehistòria actual. Uh-huh. Llavors, una datació de 42.000, pues, efectivament, ens situa en aquest interval, i hauran de seguir les excavacions, veurem a veure si aconseguim ampliar més espai excavat, si aconseguim caracteritzar millor els tipus d'eines que deixaven per poder definir una o altra espècie. Serà molt interessant en aquest sentit, per exemple, les anàlisis de frontera que fem ara de recuperar l'ADN del sediment de la terra que excavem. Això ja és màxim que es pot fer ara mateix, és a dir, les nostres espores, les nostres pròpies restes d'ADN queden, per dir-ho així, fixades en el sediment, en la terra, en els sols, per on trepitjaven aquestes persones, i tot i no tenir restes humanes, restes esquelètiques, podem recuperar l'ADN d'aquelles persones. I, evidentment, l'ADN d'una espècie neandertal o d'una espècie sapiens serà completament diferent.
1: Uh-huh. A més, crec que s'està avançant molt en aquest tema. A Sant Joan tenim un... Un investigador, en Xavier Roca Rada, que ha estat estudiant els moviments migratoris a Centroamèrica abans de l'arribada dels europeus i explica que això, que en pocs anys restes de les quals no es podia extreure ADN per com estava, doncs, que amb l'avenç tecnològic, doncs, que ara es podia, vull dir que és molt interessant, tot això.
0: Sí, sí, en els últims anys la paleogenètica ha canviat completament el paradigma, i el que anomenem ara ADN de nova generació està permetent fer coses que fa uns anys era impossible.
1: Una pregunta, és a dir, estem parlant d'una zona que a l'hivern, doncs, és molt hostil a la vida, com a mínim a nosaltres, amb la nostra perspectiva. Què hi feien aquesta gent en un lloc així?
0: És una pregunta fonamental, del nostre projecte, perquè quan vam començar el projecte a buscar recuperar jaciments prehistòrics en aquestes cotes, i sobretot quan ja té mous a cotes superiors a 2.000 metres, normalment els companys et deien que estaves grillat, que aquí no hi haurien ocupacions, que no, que serien molt minses, i res d'això. La veritat és que hem trobat jaciments que són espectaculars. El propi Roc de les Uranetes, que és una necròpolis funerària del bronze, és ara per ara la necròpolis més important que tenim a tot el Pirineu, prehistòrica. O la Bauma dels Fadrins, amb una seqüència maquíssima des de final de Plistocè a inici de l'Holocè. Quin tipus d'ocupacions són aquestes? Intento respondre la pregunta, no l'evito. Probablement són ocupacions estacionals. Són ocupacions que es mouen en determinats moments de l'any, que venen a buscar alguns recursos que ofereix la muntanya o l'alta muntanya, i que probablement no estan en cotes més baixes, però que, evidentment, com tu dius, estan sotmeses al calendari estacional.
1: També entenc això, que no és ara com era abans, perquè, de fet, crec que he llegit que també s'hi han trobat moltes espècies que ara doncs, no les hi faríem allà dalt, per tant que entenc que tampoc ens ho hem d'imaginar com és ara, no?
0: No, o sigui, depèn, clar, el clima va canviant, no? Depèn del moment en el que parlem, no és el moment, no és el mateix parlar d'un òptic, un òptim climàtic dintre de l'oceà, que dintre de la transició entre l'oceà i el Pleistocè, que és un pic molt fred, no? O les darreries del Pleistocè, que sí, que les condicions climàtiques milloren, però bueno, segueixen sent més fredes, serien més fredes que habitualment. Mm. Però el tub de Fustanyà, i si em permets explicar-te una altra coseta, més enllà de l'evidència humana, que és molt interessant, hi ha tot un registre associat a aquests dipòsits d'argila que s'han colmatat dintre la cova i que són els que excavem, tot un registre d'espècies de fauna actualment extintes, però que vivien aquí. M'explico, per exemple, l'os de les cavernes. És un tipus d'os que va viure aquí probablement fins al 25.000 aproximadament. Mm-hmm. És un os molt més gran que el nostre os bru. L'os bru ja sabem que va viure aquí a Pirineu i a la Vall del Freser pràcticament fins al segle XVII-XVIII, penso que hi ha les darreres mencions, però d'aquest parlo, és un os molt més gran, és l'os de les cavernes anteriors. Una altra espècie avui extinta, el lleopard de muntanya. Mm? Te l'has d'imaginar com no el lleopard del Serengeti, diguéssim, o de l'Àfrica, sinó més aviat com el lleopard de l'Himàlaia, que és un animal molt avesat a moure's en espais d'alta muntanya, per rocallams, etc. No? Altra espècie, la hiena, per exemple, surten fragments de restes de hiena. Mm. Avui són espècies totalment extintes, però durant el Pleistocè final vivien aquí.
1: Mm. I la meva pregunta també és curiós, no en som conscients d'això, no sé si és una part en la que estem fallant mitjans de comunicació, per exemple, en la divulgació, o és a dir, potser en ficció, o en, perquè tenim al cap doncs, moltes pel·lícules i moltes històries que ens situen en altres llocs, amb animals molt curiosos i això, i aquí, que pel que dius també, doncs, podríem explicar-ho o podríem utilitzar-ho, no es fa molt, no?
0: Bueno, assumeixo ho assumim des del col·lectiu acadèmic també part de la culpa. Poder no ens hem segut explicar tampoc, Joan, eh? Mm. No ho sé, poder... Clar, per nosaltres entra dintre la dinàmica d'aquest coneixement de les espècies del passat, extintes, associades a un tipus de medi que en fem, que les estudiem, no? I potser doncs, t'hauríem de fer més, sí, com tu dius, hauríem de fer més treball de socialització i explicar amb més detall els resultats. A vegades potser no es fa o potser no aconseguim arribar al públic perquè potser pensem que no interessa gaire, però jo crec que realment són temes que a la gent en general li interessen.
1: Sí, sí. Jo avui quan arribi a casa els explicaré als meus fills i tots aquests animals i segur que flipen.
0: Doncs el lleopard és una espècie increïble, hi ha poques restes paleontològiques, poques restes fòssils a Catalunya, i precisament el tub de Fustanyà és una de les restes, és una de les coves, per dir-ho així, que més restes d'aquest gran felí que vivia aquí en tenim.
1: Mm. Hem parlat de per què era important aquestes troballes i hem parlat molt poc d'exactament el que heu trobat. No sé si ens ho pots descriure i ens pots descriure una mica com ens hem d'imaginar la cova del tub de Fustanyà.
0: Bueno, nosaltres excavem aquest paquet d'argiles, aquests sediments que estan dintre de la cova, els excavem amb molta precisió. Molta precisió vol dir que si és una excavació molt lenta, on no ens interessa tant recuperar moltes restes, sinó recuperar-les molt bé. Mm-hmm. Recuperar-les en la seva posició exacta, fent un registre molt acurat en fotografia, en posició cartogràfica, etc. Perquè això és el que després ens permetrà interpretar els diferents nivells, la cronologia, la relació, el tipus d'activitats que s'hi feien allà dintre, d'acord? Mm-hmm. I llavors, el tipus de registre per una persona que no hagi sentit mai parlar, o el tipus de restes, ho dic en un llenguatge més planer, que recuperem són restes d'ossos, vale? D'aquestes espècies que us comentava, però no us ho imagineu un esquelet sencer, no, fragments d'aquests ossos, que òbviament nosaltres som especialistes a identificar doncs, quin os és, de quina espècie és, com si està, si ha estat, si ha estat processat, si quin, com està modificat, etc, d'acord? Mm. I després el més habitual en aquestes cronologies és trobar restes de l'utillatge de les eines que feien servir aquestes persones, que el que ens arriba, Joan, per descomposició, són les eines fetes en pedra. Llavors, en aquestes eines fetes en pedra, la més característica, la que acostuma a sempre, i aquestes societats tenien una predilecció, són les eines fetes amb sílex. Sílex és un tipus de pedra, una roca silícia, que talla molt bé i que permet fer eines molt afilades i amb molta definició, per dir-ho d'una manera.
1: Ja per anar acabant, ens has explicat això, que esteu ara treballant en una altra zona, bueno, a la mateixa zona, però a un altre punt. No sé si ens pot explicar alguna cosa, o és molt d'hora, o no et permeten fer-ho.
0: Sí,
1: o...
0: sí, no, de fet és un altre jaciment que portem al projecte treballant. Potser la gent ha sentit ja veus o alguna notícia, perquè a principis d'any vam publicar ja alguna troballa. Es diu la Cova 338, és una cova que està aquí per sobre de la Vall de Núria, que és una zona que la gent d'aquí probablement la coneixerà, que és la zona del forat de l'embut. Doncs aquesta és una cova, una formació calcària, on aquí és molt interessant, Joan, perquè primer, també, grans troballes de la Vall de Freser. És la cova prehistòrica més alçada que hem trobat mai, amb un registre ric, intens, és a dir, amb un ben parit, d'acord? Uh-huh. Sí que és veritat que per sobre dels 2.000 metres, en altres punts del Pirineu, Massís Central, etc, la zona del Pallars, per exemple, s'han trobat jaciments fins i tot a més alçada, fins a 2.500, però sempre parlem de jaciments molt escadussers, amb un registre molt, molt, bueno, això és molt... molt, molt concret, molt, molt petit. Uh-huh. Aquesta cova, en realitat, i pel fet de ser una cova a tanta alçada, i el fet de que els dipòsits estiguin ben conservats, fa que esdevingui un jaciment prehistòric amb molta entitat. D'acord? Uh-huh. I que, a més, aquesta alçada pues, la fa pràcticament única als Pirineus. Però bé, a nivell històric, per què ens interessa, més enllà de la seva localització? Perquè hem trobat uns nivells prehistòrics que estan associats a l'explotació, a veure si ho puc explicar senzillament, a l'explotació d'un mineral verd que es diu malaquita, que és molt ric en coure i que aflora precisament en aquesta vessant d'aquí. Llavors, la hipòtesi, tal com ho hem publicat, és que aquesta gent pujaria, faria ús d'aquesta cova per anar a recolectar per anar a explotar aquest mineral, el portaria a la cova, i aquí a la cova el processaria, hem trobat una espècie d'estructures de combustió petites, no són fogars, són estructures on allà calentaven aquest mineral, la malaquita el calentes, i llavors emulsiona el coure pur. I aquest coure pur és el que s'enduien, d'acord? És com si fos una estació minera, en el sentit de que feien explotació minera a l'aire lliure perquè recolectaven aquestes vetes de mineral verd que surt aquí, el processaven a la cova, extreien el que no volien de la roca, del mineral, i s'emportaven el coure pur.
1: És ben bé que... Digues.
0: I això és espectacular. Estem movent en una cronologia de 3.500 abans de Crist, que pràcticament són les primeres evidències de metal·lúrgia, la prehistòria. Saps que la prehistòria... Ara hem fet un salt pels oients de parlar de tot de fustanyà, on estàvem parlant de caçadors-recolectors, de l'edat de pedra, diguéssim, i ara t'estic parlant d'un altre jaciment que ja és la nostra espècie, Homo sapiens, i que ja són... aquesta gent ja domina l'agricultura, la ramaderia, i que, a més, comença a tocar per primera vegada els metalls, i entrem ja, per tant, a l'edat dels metalls.
1: Doncs, escolta, moltíssimes gràcies. És curiós com també s'enllaça la història, perquè justament Can de Bànol també està doncs, explotant el tema del metall a nivell turístic patrimonial. Vull dir que això doncs, encara ho fa molt més interessant. Carlos, moltíssimes... Digues.
0: No, que aquest és un fil molt interessant, Joan, d'estirar, perquè tota la tradició metal·lúrgica de la vall ara la podem remuntar encara més enrere.
1: Perfecte, Carlos, moltíssimes gràcies i que vagi molt bé. Seguirem les vostres investigacions i troballes.
0: A vosaltres, Joan, moltes gràcies.
1: Que vagi molt bé. Adéu-siau.

0: esteu escoltant la repetició d'alguns dels millors moments del magazín en aquesta temporada.
1: Doncs estem aquí a la plaça Major. Tenim davant les pancartes que han aparegut aquesta setmana i que han col·locat un grup de veïns que doncs, estan descontents i tristos perquè doncs, no es puguin fer coses a la plaça. La situació ja la saben els veïns, no? Que l'Ajuntament diu que la casa Blanxart està en mal estat i que és perillós, i el bisbat no hi està d'acord i tampoc no s'arregla o no es ven o no es fa el que s'hagi de fer perquè doncs, tot això tiri endavant. Un d'aquests veïns que ha tingut aquesta iniciativa és en Nando Gil, que tenim amb nosaltres. Hola, Nando.
2: Hola, bon dia.
1: Mira, parles tu, però...
2: Parlo en nom de tots, no?
1: Parles en nom de tots? Explica una mica qui sou.
2: Sí, som una colla que havíem sigut membres de l'Associació de Veïns de la Vilavella. El que passa que nosaltres ens vàrem fer grans i, esclar, vàrem arribar a plegar i ho vàrem traspassar amb una altra gent. I nosaltres, esclar, aquí a la plaça, quan vàrem veure que passava això, és que es tancava i tot, però ostres, ens va saber una mica de greu, no? I ens vam reunir entre el 4 o 5 i vàrem començar a tirar-ho endavant. I sí, vam començar amb una recollida de signatures. Llavors vàrem fer unes pancartes perquè nosaltres el que volem és tornar a donar vida a la plaça, no? Perquè amb aquesta situació ens trobem, per exemple, la setmana passada hi va haver la tipa de tapes i ja no es va poder fer aquí la plaça, sinó que es va haver de fer el passeig. I com aquestes n'hi haurà moltes. Ara ve la Revetlla de Sant Joan i tampoc la podrem fer aquí, no?
1: Clar, sou gent que hi heu viscut moltes coses aquí a la plaça, no?
2: Aquí hem arribat a fer la Revetlla de Sant Joan, es va fer els sopars medievals, inclús fèiem un sopar de pícnic que cada veí es portava el menjar, es disfressaven aquí, es feien festes, vull dir, hem arribat a fer veneres aquí sota, però moltes festes, hi havia una activitat, i una d'això és que ara ja ho entenc que no hi hagi tant, perquè entre que el mercat ja no hi és, vull dir, les botigues que han anat tancant i tot això, esclar, cada vegada aquesta plaça té menys vida, no? I ara hi havia unes festes populars, com és, per exemple, tot això que he explicat, la tipa de tapes, la revetlla i moltes coses, doncs, esclar, això ja no es pot fer, no? S'ha de buscar uns altres llocs. Bueno, i arribarà la festa major i tindrem pel mig les pavordes, alguns dies les sardanes i tot això, no sé com s'acabarà. I nosaltres el que volem és que s'arribi a prendre una solució de part de qui sigui, però que és que això no pot continuar així, jo crec que s'hauria de prendre una solució. L'Ajuntament, per exemple, ja es veu que ho tenen, varen fer un estudi de tota aquesta història, els hi van presentar amb el bisbat ho va rebutjar perquè deien que ho volien, bueno, les seves històries, que jo ja no hi vull ni entrar-hi, però, clar, està tot parat i això es continua i cada vegada es va degradant més, no? I no sé com s'acabarà.
1: És un símbol, la plaça, també de lo que havia ser la Vilavella, no? I entenc que a nivell personal, és a dir, a més del fet de no poder fer activitats aquí, a nivell personal, pels que sou veïns de la Vilavella...
2: Sí, hòstia, ens sap molt greu, per això ens vam moure, no? Aquests veïns que havíem sigut de l'Associació de la Vilavella. Clar, a nosaltres ens sap molt greu quan veus la plaça tancada, no veus a baixar gent pel carrer Major, que al tanto que això, parlem de la Vilavella, perquè és la plaça del poble de Sant Joan, és la plaça Major. Quan es fan festes ve tothom de tot arreu, del veïn, dels barris de dalt, vull dir que, ostres, i a nosaltres ens sap molt greu que cada vegada anem minvant el puesto, i cada vegada és més petit això, i no sé com s'acabarà, eh?
1: Tu te'n recordes de quan estava la botiga oberta?
2: On hi havia la... I tant, me'n recordo quan hi havia encara l'altre ajuntament, que hi havia hagut la ràdio. La ràdio era sota l'Ajuntament, al costat hi havia encara la Genoveva, la botiga d'en Blanxart, aquí davant del forn, vull dir, que la Carmelita, la carnisseria... Bueno, hi havia una vida i la gent pujava i baixava pel carrer Major. Hi havia també Cal Esteve, que donava molta vida. Hi havia un moviment, no? I és molt trist haver arribat amb aquests extrems. És clar que la vida va canviant, els negocis funcionen o no funcionen, es van tancant i ja no s'obren més, no? Però, ostri, la vida de la plaça sí que hauria de continuar, siguem viva, perquè si no ens acabarem de carregar tot el...
1: Ara entrarem en la campanya i en el que heu fet i en el que penseu fer, però abans deixem també demanar-te, tu creus que si, per exemple, Can Blanxart hi hagués un hotel o cases o un negoci, el que sigui, que també justament ajudaria a donar més ambient a aquesta plaça. També estem ara sota l'ombra de l'edifici de just de davant de, sí, d'on hi havia el Font Roma, que també està avui. Tu també creus que recuperar a... aquests edificis també ajudaria?
2: Home, jo crec que si, per exemple, davant de Can Blanchard, que és de la que estem parlant, si fes alguna cosa, doncs sempre donaria alguna més de moviment aquí. I el principal seria que una vegada s'hagués arreglat això d'una manera o d'una altra, ja es podrien tornar efectivitats, i si no aquesta que estem parlant, que estem a sota allà al Font Roma, doncs bueno, si també servís a arreglar en un altre dia, doncs sempre hi donaries una mica més de vida, no? I la gent doncs baixaria pel carrer Major, que és el que passava abans, no? Hosti, hi havia una vida i ara és molt trist haver de veure-ho així. I les actuacions, doncs bueno, Joan, les actuacions que hem fet ha sigut, primer van començar a fer una recollida de signatures i hasta nosaltres vam quedar sorpresos, no?, perquè la gent hi estan però molt, molt, molt d'acord. Llavors van dir, hòstia, hem d'anar més endavant, fem una penjada de pancartes. Varen fer unes pancartes que ens anem responsabilitat nosaltres, vull dir, que clar, som 5 o 6 que estem aquí dintre del meollo, que tot això ens costarà uns calés a nosaltres. Espero que hi hagi algú que ens doni un cop de mà, econòmicament també, per anar-ho tirant endavant. Perquè a partir d'ara, d'això de les pancartes, també volem fer una enganxada de cartells reivindicant el tema de la plaça, que els penjarem per tot Sant Joan, no? I tenim previst fer diverses actuacions més, però que encara s'han d'acabar de confirmar. Bueno, és sortir a tots els medis. Volem intentar anar al RAC1, estem fent uns escrits per anar al RAC1, estem fent uns altres històries per anar a TV3, vull dir que hem de fer el màxim de rebombori perquè li hem de tornar a donar la vida que tenia la plaça, no?
1: Clar, la veritat és que això que deies, que hi ha molta gent que s'ha sumat, segurament si comencem a demanar què és el que s'hauria de fer, sí que hi haurà... doncs opinions, no? Perquè aquest dia ho hem sentit, evidentment, nosaltres, per exemple, creiem que és un element patrimonial, però també hem sentit gent que diu, que ho tinguin a terra. Però sí que...
2: És més complicat del que sembla. Això de tirar-ho a terra i no, bueno, vull dir, t'ho dic perquè aquí l'Ajuntament, ja ho he dit abans, va fer un projecte, tot això, i després ho varen enviar amb aquesta gent, inclús la casa aquesta ja està una licitació, inclús ja hi ha l'empresa per tirar-ho a terra i tot. El que passa que aquesta gent del bisbat van dir que allò no era vinculant i tota la història, i ho van tirar enrere. I esclar, i això està parat. I a l'estar parat, bueno, això es poden passar anys i anys i anys, i podem estar, pues, sempre més així. Que això vol dir que ens haurem matat la plaça. Perquè si ara comences a portar-te les festes que es feien aquí cap al passeig, a l'altra plaça i no sé què, i s'acabarà tot això. I és molt trist, eh?
1: En tot cas, això, perquè la gent ho sàpiga, que en el cas que encara que s'enderroqui, quan es torni a construir, s'han de guardar les pedres, sí, i s'ha de tornar a fer tot,
2: sí, sí,
1: perquè tingui la mateixa fesonomia, eh? Està protegit.
2: És veritat, això, per exemple, encara que s'arribés a fer l'enroducament, el tirar-ho a terra, per exemple, pues s'ha de conservar aquesta façana, les voltes i tot això, però això ja està contemplat a dintre del projecte aquest, no?
1: Molt bé, doncs escolta, anirem seguint les vostres activitats. Ara esteu recollint signatures.
2: Sí, ara estem recollint signatures i entre avui i demà farem aquesta plantada de cartells, que això és de les signatures, ja t'ho dic, a mi m'ha sorprès, eh? Perquè, hosti, no es tracta anar ni a favor ni en contra d'un, sinó simplement és donar l'opinió de dir, escolta, tu, allò de la plaça no pot estar així, no? I he quedat sorprès de la quantitat de gent que està signant, eh? I a tothom que els hi dius, vull dir, no tenen cap problema, eh?
1: Molt bé, doncs gràcies per atendre'ns, eh?
2: Gràcies a vosaltres.

0: esteu escoltant la repetició d'alguns dels millors moments del magazín en aquesta temporada. La cal·ligrafia del temps és el nom de la nova exposició que es podrà veure a l'Espai Art L'Abadia, al Palau de l'Abadia, a partir de la seva inauguració aquest pròxim dissabte a les 6 de la tarda. La mostra es podrà veure fins al 20 de setembre i és de l'artista visual multidisciplinari terrassenc Gabriel Verderi, que ja tenim al telèfon. Hola, Gabriel.
1: Hola, bon dia, Joan.
0: Bon dia i moltes gràcies per atendre'ns.
1: Un plaer.
0: Fa molt temps que et dediques a l'art i mirant la teva obra que hem trobat a internet, realment això de multidisciplinari la defineix molt. Vull dir que veiem fotografies, instal·lacions molt diverses. No sé per on vas començar.
1: Clar, la primera pregunta que m'has fet és si feia molt temps que m'hi dedicava. Realment sí. És allò típic que podem dir que les inquietuds de quan ets així jovenet doncs no les deixes, i aquest ha estat el meu cas. El que veieu, és clar, és que tot el recorregut que he fet, jo vaig començar amb el que seria possiblement el més tradicional, d'una representació naturalista, pictòrica, molt avasada al que són els paisatges vallesencs, etcètera, no? Aquesta tradició. Però al cap d'un cert temps, doncs, aquestes inquietuds cap a el que és la creació, el llenguatge mateix artístic, no? Situat a nivell personal, doncs són els que d'alguna manera van definir justament doncs aquest camí que ha anat intentant trobar tots aquests elements, totes les eines i procediments necessaris com per poder il·lustrar idees i conceptes que m'interessaven. Per això, d'alguna forma, doncs, anem navegant des del que és el vídeo, la fotografia, la instal·lació, qualsevol cosa que sigui necessària, doncs, per poder dur a terme justament els treballs.
0: Comentaves això, que ja des de petit, de fet, quan ets petit, qualsevol cosa, no? Tens una mirada molt, molt, molt innocent, i qualsevol cosa pots fer que sigui un dibuix, un art, un collage, no? I això potser ho perdem els que no som artistes, no?
1: Suposo que el que no fem és estimular-ho. I llavors hi ha altres aspectes, doncs, que segurament interessen més i ens decantem cap allà, no? Però sí que és cert que l'educació ha estat molt temps en el qual no s'ha dirigit a estimular justament aquestes vessants més creatives, no? Aquestes vessants d'una retrobada amb el llenguatge personal. I bueno, així ens hem anat trobant d'una contínua lluita amb el camp docent de lo que són les arts visuals, plàstiques i de tot tipus, amb aquest intent, doncs, de conservar i d'incentivar lo que és la creació artística.
0: Clar, com dèiem, tantes disciplines, no sé quin és el procés creatiu, si tens una cosa que vols expressar i llavors mires quina és la tècnica o la forma per expressar-te, o al revés, dius, vaig a fer alguna cosa de fotografia i llavors, doncs, com funciona?
1: Sí, jo funciono per centres d'interès, i aquests centres d'interès a vegades duren anys. En aquest cas concret, estem parlant de la cal·ligrafia del temps, doncs mira, doncs és un àrea al voltant del que és l'efímer, i a partir d'aquí el que és el temps i la memòria. Aleshores, doncs, hi ha aspectes aquests, doncs, que es concretitzen amb coses que d'alguna manera es fan present, ja siguin pintures, ja sigui fotografia, ja sigui en vídeo, que fa referència justament en aquesta concepció, doncs, que m'ha interessat, no? Per això que d'alguna manera el primer, el que hi ha, és la idea, i a partir d'aquesta idea el que faig és desenvolupar o intentar trobar aquells mecanismes, com t'ho diria jo, aquells mecanismes tan visuals com que estimulin aquesta aproximació, no? de l'espectador a lo que és aquesta idea inicial que em va portar a dur a terme, doncs, a treballar.
0: Per tant, entenc que encara que hi ha una exposició amb un nom, les obres no tenen per què ser totes de la mateixa època, si s'allarga, no?, durant tant temps aquest teu interès per coses concretes.
1: Sí, que passa que fixa't que els meus treballo per projectes, gairebé més que per obres. Són projectes expositius, coses concretes que t'han demanat. Llavors el que hi ha és un temps, a vegades més curt, més llarg, doncs intentant treballar possiblement en aquell espai concret, perquè tot el que s'exposa allà tingui una coherència, tingui una narrativa, no? Mm-hmm. En el cas concret doncs, d'aquí del claustre, doncs està pensat justament en la seva gènesi, com està muntada, no? Els dos nivells, i veure com d'alguna manera es connecta un amb l'altre. Mm. I aquest temps que d'alguna manera, i aquestes obres que fan referència en aquesta temàtica, encara que estiguin fetes amb mesos de diferències o amb algun any, tampoc és tant, un any de diferència, doncs d'alguna manera sí, parlen el mateix, tenen aquest mateix transfons, tenen aquest fil, d'alguna manera li donen sentit a tot plegat.
2: Què hi podrem veure exactament? És a dir, que quines obres, o posen algun exemple o de...
1: Sí, mira, és el que et deia, va tot lligat a el que és aquesta concepció del temps i la memòria. Llavors porto unes obres que ja tinc fetes i que recentment he exposat aquí a Terrassa i que fan referència a una sèrie que se'n diu Omplir els espais en blanc. Aquestes obres, que se'n diuen Mil llacs de memòries, és un rescat d'un arxiu fotogràfic del meu avi patern. Segurament el més interessant de tot plegat és no reproduir aquestes fotografies, sinó com incorporar o com incorporar-me a la mirada del meu avi sobre aquestes imatges, sobre aquests familiars que jo no vaig conèixer. Jo no sé qui són. He perdut tot el registre, he perdut tot el fil de saber exactament aquestes persones que estan situades en aquestes fotos. Per tant, d'alguna manera el que veureu doncs, és un treball, és un intent de situar aquesta memòria i el meu temps en aquesta memòria, en aquestes obres, doncs, omplint aquests espais en blanc, aquests forats, com a metàfora d'aquesta distància entre el que és una imatge, del que saps que és un familiar però que no està identificat.
2: Són fotografies, és a dir, és un tresor, trobar-te a coses així, però no sé si era això, si vas descobrir que hi havia un talent fotogràfic, simplement no són fotografies familiars com les que pot tenir tothom o...
1: Sí, jo penso que el que fa que les fotografies realment siguin interessants, primer de tot, és la mirada del qui va fotografiar. Sí. I llavors el que tenim és aquesta triangulació amb la mirada que ara és espectador. Clar, entre aquesta i l'altra, el que tenim és la meva mirada com a artista, no? I aquesta mirada com a artista se situa al mig i el que faig és manipular aquesta foto, però senzillament per tornar-la a fer visible, però d'una manera diferent. És difícil d'explicar, sí. Però ja veureu que són obres que realment han estat reproduïdes sobre paper i jo he intervingut subtilment en aquest paper. Aleshores, doncs, això està molt bé, diguem-ne que seria la part més visual, però jo penso que el transfons de tot plegat és el que fa, per almenys per mi, més interessant, no? És el fet d'aquesta distància, no? El distància, o sigui, tu el que vols, tots el que volem, és generar records per una memòria. Aquesta memòria és la que ens defineix, no? És la que ens construeix. Però què passa quan aquests records ja no et pertanyen i ja no tens cap enllaç per saber exactament per què aquella persona els va fer? Llavors aquí entrem en aquest camp que deia abans que m'interessa, no? El que és efímer, i per tant doncs, entrar dintre el camp de la memòria i del temps.
2: Entenc això, que com dius tu, no, d'aquesta voluntat de deixar record, aquest parent teu també ho va fer-ho i ara estaria content, no? Vull dir, segurament quan les va fer no va pensar mai que això passaria.
1: Quedaria parat. Era un personatge, jo sempre ho dic i aprofito en tot cas per dir-ho, era un personatge que no el vaig arribar, com aquell qui diu, a conèixer. I era una persona que tocava la guitarra, tocava el violí, a més era constructor de cases, a més era un mig pagès, a més dominava el temps el camp de la biologia aplicada al que eren els cultius. Vull dir, vas descobrint coses, però després tenia aquesta altra part, que és que a més era fotògraf i a més utilitzava elements d'allò que dius inversemblants a l'hora de revelar fotografies directament del sol amb unes planxes enormes i bueno, doncs aquesta era una de les seves parts concretes. Per tant, esclar, trobem una persona que no era una sola vessant, jo no crec que ell mateix consideri artista, però sí que d'un era polifacètic a molts nivells, que li donava una mica aquesta condició de ser molt singular, no?
2: Doncs d'alguna forma és alguna cosa que també has agradat, vull dir que, no? Allà hi ha la història, no, no sé si, els, si són els gens o és l'entorn o vés a ser, o la memòria, no,
1: alguna cosa deu haver-hi per aquí per mig.
2: Explica'ns una mica, has exposat a molts llocs, què et sembla l'espai de l'art, l'Abadia?
1: Ah, molt maco. Jo quan així el vaig veure, o sigui, anem a veure, l'obra que jo faig, jo penso que sempre té un transfons no religiós, però sí potser del camp més espiritual, la forma en com tracto les imatges, la manera en com integro els diferents elements, doncs d'alguna manera li dona, necessita uns espais molt concrets per ser contemplats, no? Per ser mirats. I aleshores, doncs, el claustre de l'Abadia acompleix aquesta funció concreta de generar-te un recorregut, un espai amb aquest element central, no? Penso que i a més el tenia dos nivells, també m'ha permès doncs, generar aquest doble diàleg, no? El diàleg amb les obres que hi ha a baix i les que hi hauran a sobre, que són fotografies de gran format. Penso que té unes mires i unes proporcions magnífiques. Les instal·lacions també estan molt bé i penso que és un lloc molt, que teniu molta sort doncs, de poder-lo tenir i poder-lo utilitzar per ensenyar art, en aquest cas. No?
2: I sort doncs, que també atragui a artistes com en Gabriel Barderi. Doncs moltíssimes gràcies. Recordem això, que la inauguració serà aquest dissabte a les 6 de la tarda i que ho podrem veure durant tot l'estiu, que també és una de les molt bones èpoques per exposar, perquè doncs passa molta gent per la nostra vila, per tant que segur que en gaudirà molta gent. Moltíssimes gràcies, Gabriel.
1: Gràcies a vosaltres.
2: Que vagi molt bé. Adéu.

el so dels dies més llargs de l'any. La ràdio del teu estiu. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Javier De Gea. Nou capítol de la crisi migratòria de Ceuta, ja que Itàlia i Dinamarca han rebutjat la immigració incontrolada cap a Europa perquè asseguren que té un impacte negatiu a les societats. En un comunicat conjunt signat per les primeres ministres d'ambdós països, la italiana conservadora Giorgia Meloni i la danesa socialdemòcrata Mette Frederiksen, han indicat que, malgrat que venen de polítiques molt diferents, s'han unit en el seu desig de protegir el continent. Les dues aposten per la creació de centres de repatriació. El govern espanyol, mentrestant, continua apuntant que un dels objectius prioritaris ara mateix és el reagrupament familiar dels menors que encara es troben a Ceuta. El ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha recordat que aquest punt genera consens entre les diferents autoritats, des de la ciutat autònoma, on ha xifrat en gairebé 1.400 els menors filiats.
2: Le hemos trasladado al presidente de Vivas y también él nos lo ha trasladado a nosotros lo importante con respecto a los menores de priorizar el reagrupamiento familiar. Creo que es la primera de las medidas, y lo ha dicho también recientemente la ministra de Infancia, que ha estado también aquí hasta ayer mismo. Esa es la primera de las medidas, el reagrupamiento familiar.
1: Torres ha anunciat un reforç dels cossos de seguretat a Ceuta i en aquest context la Comandància General de la Ciutat Autònoma ha cancel·lat tots els permisos dels militars. No canviem de tema, ja que després d'una reunió amb el ministre Torres també ha parlat el president de Ceuta, Juan Jesús Vives. El dirigent considera que no és moment per retirar les tropes i ha demanat mantenir el desplegament militar a la ciutat fins que es torni a la normalitat. A més, també ha sol·licitat habilitar un espai que serveixi de centre d'internament d'estrangers on es pugui ingressar els migrants arribats en els darrers dies a la ciutat autònoma i se'ls pugui mantenir confinats mentre no se'ls pot expulsar. Vives creu que és vital posar en marxa aquesta mesura de manera urgent, ja que així s'aconseguirà que els migrants tinguin cobertes les necessitats vitals, que no s'acumulin als carrers i que es puguin tramitar amb més agilitat i facilitat els expedients d'expulsió.

0: amb plantes de marihuanes en una zona boscosa de difícil accés dins del terme municipal. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
1: L'estiu té un altre ritme. A la veu hi posem la banda sonora. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

0: A Sant Joan ens agraden els gossos i els animals de companyia. Podeu passejar els vostres gossos pel poble.
1: Però han de dur cadena, un collar amb identificació i un morrió si és un gos potencialment perillós.

Tot això i molt més a Vampiresados, cada dissabte a les 7 de la tarda, dilluns a les 8 del vespre i a ivox.com per internet amb el pitjor DJ del planeta Terra.

0: Quan dones sang, fas créixer una comunitat més unida, més gran, immensa. Vine a donar sang el dimecres 12 d'agost a Sant Pau de Segúries, el dijous 13 a Setcases i a Llanars, el divendres 14 a Pardines, el dissabte 15 a Camprodon, el divendres 21 a Vallfogona de Ripollès i el dissabte 22 d'agost a Ribes de Freser. Apunta't a banksang.net/donar.
1: Gelat a la mà, música a la ràdio. Aquest és el so de l'estiu. Aquest és el so de la veu.

L'estiu està ple de petits moments que, sense adonar-nos-en, acaben convertint-se en grans records. Una conversa a la fresca, una carretera sense pressa, una festa major, una posta de sol i aquella cançó que anys més tard ens farà tornar exactament a aquest instant. Aquest estiu, deixa que la veu t'hi acompanyi.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Javier De Gea. El Departament de Salut ha alertat aquest dilluns que observar directament l'eclipsi solar del 12 d'agost sense sistemes de protecció homologats pot provocar lesions oculars greus i irreversibles, com cremades a la retina o una pèrdua parcial de visió. Salut recorda que només es podrà mirar el sol a ull nu durant la fase de totalitat a les zones on quedi completament ocult per la lluna. Durant la resta del fenomen, caldrà utilitzar ulleres amb filtres solars certificades o altres mètodes d'observació segurs. En total, el govern distribuirà 150.000 ulleres homologades als punts d'observació. Mònica Gràcia, oculista, explica per què és perillós mirar l'eclipsi sense la protecció adequada.
2: Quan hi ha l'eclipsi, la radiació és la mateixa, però el sol està tapat per una ombra, per la lluna. Llavors, què passa? Que la nostra pupila ja no té aquesta defensa, podem mirar el sol que ens sembla que no ens està passant res, però aquesta radiació sí que ens arriba a la retina. Per això és aconsellable portar les ulleres.
1: Els experts adverteixen també que mòbils, càmeres, prismàtics o telescopis no són una mesura de protecció adequada, perquè sense els filtres adequats també poden causar danys oculars. No canviem de tema, ja que el govern retransmetrà en directe l'eclipsi des de l'Observatori de l'Ebre, l'únic situat al cor de la franja de totalitat a Catalunya. El seguiment es podrà fer a través del canal de YouTube del Departament de Recerca i Universitats i inclourà els actes institucionals, una jornada científica i divulgativa i l'observació de les diferents fases del fenomen. Recordem que l'eclipsi començarà a les 7:36 minuts de la tarda del dimecres 12 d'agost i la totalitat arribarà al sud del país cap a les 8:30, amb una durada aproximada d'un minut i mig. Seguim ara amb altres fenòmens, és que Europa Occidental ha registrat el període de juny a juliol més calorós de la història, amb 2,79 graus per sobre de la mitjana, segons ha informat el Servei de Canvi Climàtic de Copernicus. Així mateix, el mes passat es van produir la tercera i quarta onades de calor des del maig, cosa que va suposar una ratxa excepcional de calor extrema. També ha persistit i s'han intensificat la sequera generalitzada amb les precipitacions i la humitat del sol excepcionalment baixes. Des de Copernicus han apuntat que la combinació de les altes temperatures amb la manca de pluges han provocat la propagació i la intensificació dels incendis forestals extrems. I anem ara a Colòmbia, on un terratrèmol de magnitud 7,4 ha sacsejat el territori a 8:15 del matí, hora local, amb epicentre San José del Palmar i una profunditat de 96 quilòmetres. La zona més afectada és Quibdó, capital del departament de Chocó, on s'han registrat ferits i importants danys materials. Les autoritats encara estan a hores d'ara avaluant l'abast de la situació. El sisme també s'ha sentit amb força a ciutats com Bogotà, Cali, Pereira, Medellín i Manizales, així com a Panamà, on s'han evacuat diversos edificis. A Pereira, l'alcalde ha informat almenys 18 víctimes mortals

Torna l'estiu i tornen els desitjos del Comte Arnau. Un cop més, veurem la llegenda moure's pels nostres carrers, les nostres places, el claustre. No us ho podeu perdre. Seran dimecres i dijous de les tres últimes setmanes del mes d'agost. Comença el dia 12 i les entrades estaran a Turisme. El Comte Arnau, la llegenda, el misteri i les nits d'estiu ens esperen.

Aquesta setmana al Mixtures li dediquem tot el programa a Pepe Habichuela, que ha mort el passat 4 d'agost als 81 anys. Ho fem escoltant-lo en solitari, escoltant-lo acompanyant Enrique Morente en família, amb el seu fill Josemi, etc, etc. Ho fem també recuperant un programa que li vam dedicar ja fa unes temporades i que volia repassar tota aquesta trajectòria d'una guitarra flamenca imprescindible. Com sempre, aquí, a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

vacances passen volant. La veu les fa sonar. La veu, la ràdio del teu estiu.

0: Quan dones sang, fas créixer una comunitat més unida, més gran, immensa. Vine a donar sang el dimecres 12 d'agost a Sant Pau de Segúries, el dijous 13 a Setcases i a Llanars, el divendres 14 a Pardines, el dissabte 15 a Camprodon, el divendres 21 a Vallfogona de Ripollès i el dissabte 22 d'agost a Ribes de Freser. Apunta't a bancsang.net/donar.
1: Baixa les finestres, puja el volum. Aquest estiu, a la veu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Javier De Gea. El govern espanyol reunirà aquest dijous els directors generals d'infància de totes les comunitats autònomes en una comissió tècnica de caràcter telemàtic, que serà el pas previ a la conferència sectorial d'infància. Des del departament que lidera Cira Regó afirmen que la trobada del dijous suposa un pas tècnic indispensable per convocar la TESIA, que és l'òrgan de cooperació, coordinació i col·laboració entre l'Administració General de l'Estat i les comunitats autònomes d'Espanya en matèria d'infància i adolescència. La intenció del Ministeri és que la Conferència Sectorial d'Infància i Adolescència, en què participen tant la ministra com els consellers autonòmics, se celebri l'última setmana del mes d'agost. Allà s'abordarà previsiblement el mecanisme d'acollida i repartiment dels centenars de menors migrants que hi ha a Ceuta i que la ciutat autònoma no té marge per gestionar correctament. Respecte a aquest mateix tema, s'ha pronunciat avui el ministre de Justícia del Marroc, Abdellatif Ouabi, que ha reclamat a Espanya el retorn dels menors no acompanyats que estan a l'estat espanyol. En declaracions al diari marroquí Express, ha assegurat que el govern marroquí exigirà els seus fills legal i políticament, tant els que han arribat recentment a Ceuta com els que estan en altres centres. Ouabi ha recalcat que cal trobar una solució immediata, apel·lant a la solidesa de les relacions entre Rabat i Madrid i l'avançat nivell de cooperació i coordinació que han assolit. Pel ministre marroquí, l'indret que pot garantir un millor futur pels menors és amb les seves famílies i a la seva terra natal. Ouabi ha afegit que ha parlat amb el seu homòleg espanyol, Félix Bolaños, per mirar els mitjans legals i institucionals per abordar la situació d'aquests infants i els mecanismes per verificar les seves identitats i retornar-los amb les seves famílies. I Protecció Civil ha confirmat avui que un home de 83 anys i nacionalitat francesa ha mort durant aquest matí mentre es banyava a la platja Nova de Roses, a l'Alt Empordà. Segons fonts oficials, els socorristes l'han trobat inconscient a l'aigua i l'han traslladat a la sorra per intentar reanimar-lo. Quatre dotacions del sistema d'emergències mèdiques s'hi han desplaçat, però no han pogut salvar-li la vida. Amb aquesta víctima ja són 18 les persones que han mort a les platges catalanes des de l'inici de la campanya de bany, el 15 de juny. I un home ha disparat diversos trets a l'aire aquest diumenge al vespre al carrer del Molí de l'Hospitalet de Llobregat, després de mantenir una discussió amb una dona, segons han confirmat fonts policials. Els fets van passar cap a 8:15 i diversos testimonis van alertar el telèfon d'emergència 112 després de sentir les detonacions. Els Mossos d'Esquadra van accedir amb consentiment a un local i van identificar una persona que podria estar relacionada amb els fets, tot i que no consta de moment cap denúncia ni cap persona ferida. Els Mossos també van localitzar 6 beines de calibre 22. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.

0: Cada dissabte a les 6 de la tarda i dilluns a les 8, a la veu de Sant Joan,
1: Vampiresados.
0: El programa de música més o menys independent d'aquell que s'autoproclama com el pitjor DJ del planeta Terra i que setmana rere setmana explica anècdotes infumables de quan era jove, que segons ell encara ho continua sent. Que hi ha gent que no el saluda pel carrer i altres històries que no interessen absolutament a ningú.

0: Mentre alguns busquen el gran èxit de l'estiu, a la veu preferim descobrir qui el pot escriure.
1: Hola, sóc la Jana i això és Honolulu, la meva cançó d'estiu per a la veu. Espero que us agradi molt.

El so dels dies més llargs de l'any. La ràdio del teu estiu. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

L'estiu té un altre ritme. A la veu hi posem la banda sonora. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

Quan dones sang, fas créixer una comunitat més unida, més gran, immensa. Vine a donar sang el dimecres 12 d'agost a Sant Pau de Segúries, el dijous 13 a Setcases i a Llanars, el divendres 14 a Pardines, el dissabte 15 a Camprodon, el divendres 21 a Vallfogona de Ripollès i el dissabte 22 d'agost a Ribes de Freser. Apunta't a banksang.net/donar.

0: play me on the radio, but that's the way I like it. So please.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 7, us parla Javier De Gea. Els veïns del carrer Eduard Maristany de Badalona recullen firmes en protesta dels sorolls d'un tren en fase de proves en una via morta. Els afectats cada cop estan més molestos i lamenten que no hi hagi reaccions per part de cap administració. Des del març, l'empresa Alstom utilitza aquest tram de les vies badalonines per fer proves dels trens que fabrica i els veïns afirmen que se senten sorolls durant el dia i també a la nit fins a les 4 de la matinada. La comunitat tem que un cop acabin aquests treballs s'aprofiti aquesta via morta per reparar altres trens i convertir la zona en un taller permanent. Escoltem un dels veïns, Joan Anton Pérez.
3: Portem des del mes de març. Què succeeix? Que des del mes de març l'humor de la gent va canviant i en aquests moments el veïnat està molt enfadat, irritat, perquè no hi ha solució. I aviam si podem trobar una solució per aquest tren desaparegui d'aquest espai i li busquin un espai adient que seria un taller.
2: Els residents expressen que DIF disposa d'espais sense habitatges suficients per poder fer aquests treballs i des de Renfe expliquen que han posat en coneixement aquestes molèsties al fabricant per tal que les minimitzin. Els fets delictius registrats a la xarxa de metro de Barcelona han disminuït un 34% durant els 6 primers mesos del 2026 respecte del mateix període de l'any passat, segons dades de l'Ajuntament. Entre els mesos de gener i juny s'han comptabilitzat 5.500 conductes delictives davant de les 8.400 registrades durant el primer semestre del 2025. TMB assegura que les dades mantenen la tendència a la baixa iniciada el 2019 i atribueix l'evolució, entre altres factors, a les mesures de prevenció i a la col·laboració amb els cossos de seguretat. I els agents rurals han activat un dispositiu especial de vigilància amb prop de 150 efectius amb motiu de l'eclipsi solar del 12 d'agost. L'objectiu és prevenir incendis, protegir els espais naturals i informar la ciutadania davant l'increment previst de visitants. També hi participaran unitats aèries i marítimes en coordinació amb Mossos d'Esquadra, Protecció Civil, ADF i ajuntaments. Es reforçaran els controls sobre l'ús del foc, l'acampada, la circulació motoritzada, l'estacionament i l'abandonament de residus. A més, municipis com la Granja d'Escarp, Serós i Almatret, el Segrià, restringiran preventivament l'accés de vehicles i persones a zones boscoses i els plans de Montmaneu davant l'elevada afluència de visitants. Des d'altres indrets, també els accessos als parcs naturals dels ports i de la Serra de Montsant es restringiran temporalment. I en aquest context, els bombers de la Generalitat han informat que des d'aquest matí treballen un incendi forestal al bosc d'Ossera, al municipi de Lavansa i Fórnols. El dispositiu ha activat dos helicòpters i ha transportat efectius del GRAF, mentre que dues dotacions terrestres també treballen a la zona. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

Aquesta setmana al Mixtures li dediquem tot el programa a Pepe Habichuela, que ha mort el passat 4 d'agost als 81 anys. Ho fem escoltant-lo en solitari, escoltant-lo acompanyant Enrique Morente en família, amb el seu fill Josemi, etc, etc. Ho fem també recuperant un programa que li vam dedicar ja fa unes temporades i que volia repassar tota aquesta trajectòria d'una guitarra flamenca imprescindible. Com sempre, aquí, a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: Vine a celebrar a l'Hotel Restaurant Abadissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Aquest divendres 14 d'agost t'espera amb el vespreig Abadissa. Des de les 8 del vespre a 11:45 de la nit gaudeix d'un còctel de benvinguda, d'una proposta gastronòmica per compartir i de la música en directe de Your Day Duet. Una combinació perfecta de gastronomia, música i bon ambient per viure una nit d'estiu inoblidable. No et quedis sense plaça. Reserva al 872-208-678 o escriu a hola@hotelabatissa.com. Vespreig Abadissa. Aquest 14 d'agost, deixa't sorprendre per una experiència única a l'Hotel Abadissa de Sant Joan de les Abadesses.
1: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP.
2: L'estiu està ple de petits moments que, sense adonar-nos-en, acaben convertint-se en grans records. Una conversa a la fresca, una carretera sense pressa, una festa major, una posta de sol i aquella cançó que anys més tard ens farà tornar exactament a aquest instant. Aquest estiu, deixa que la veu t'hi acompanyi.

Les vacances passen volant. La veu les fa sonar. La veu, la ràdio del teu estiu.

Bona jornada i benvinguts a Vampires Sados 439, el programa de música més o menys independent de la veu de Sant Joan, Ràdio Roda i també el nou FM. Jo em dic Jordi Remolins, som tota la seguretat del món, el puto pitjor de jockey del planeta Terra, moltíssima diferència, i com que la setmana passada vaig tindre una feinada brutal a preparar el programa i al final vam tindre la menor audiència gairebé de tot l'any, que ja era complicat de superar, doncs aquest cop he dit, va, anem a fer una cosa molt més convencional. Primer se'm va acudir fer, ja que estem en ple estiu, a fer un programa amb temes nadalencs, i al final vaig dir, a prendre pel sac, el fem sobre la calor, sobre les altes temperatures, sobre l'estiu, sobre les vacances, i que sigui el que Déu vulgui. Fàcil, fàcil. Comencem amb els Beatles i el seu Here Comes the Sun.

El gran clàssic dels Belén Sebastián, Another Sunny Day, que és el mateix nom, que portava també una cançó en clau molt més jazzística del Jonathan Garrett, que també es diu així, Another Sunny Day, que és el que ens estem trobant aquest estiu, molts dies de sol.

0: Val més que toquin dos abans que arribi en Pèrsia, oi que sí?
1: T'espero al vespre a la mateixa hora.
0: M'ha sortit una feina.
1: Quants dies creus que seràs fora?
0: Una setmana ben bona. Com que no puc entrar als Estats Units pel tema de les ordres de busca que tinc pendents, hauré de fer tota la volta.
1: Doncs et trobaré molt a faltar. Fer-s'ho amb en Pèrsia no té ni la meitat de gràcia entre la panxa i el mal veure que té.
0: Tu procura que no s'ensumi res d'això nostre. Ja saps com es posa quan s'enfada.
2: Ei, tu, tarat! Saps que em sembla que aquest tal Charlie et podria passar pasta? Digue-li que si no afluixa la bosca li explicaràs al teu pare que li posen banyes. No m'has sentit? Bitllets, nano! Mami tabac i titis de bojo!
3: Tot i que l'Alan no era una oca de debò, sinó solament el producte de la seva imaginació, en Kevin no havia acabat d'entendre el que li proposava.
2: Al·lucino que pugui ser tan curt!
3: No li agradava sentir-se dir segons què, i va decidir inculcar una mica d'urbanitat al seu amic.
2: Va, concentra't un segon! Aviam si hi ha manera de fer-t'ho entendre!

La setmana passada vam passejar-nos per la costa est i a l'oest dels Estats Units i no vam sentir els Ramones, que, tot i ser novaiorquesos, cantaven el sol de Califòrnia en aquest tema clàssic, on conjuminen molt bé aquesta essència punk amb un pop brillantíssim, adrenalític. Bé, el rock marca de la casa dels Ramones. Al Ràdio Futura tenien una cançó que es deia 37 graus, però com que els termòmetres superen abastament aquests guarismes, aquestes xifres, doncs ens quedem amb el seu grandíssim clàssic Escuela de Calor.

Rafaela Maria Roberta Pelloni, més coneguda com a Rafaela Carrà, agafant el nom d'un artista, un pintor futurista italià, Carlo Carrà, i de l'arquitecte renaixentista Rafael, tot i que ella ja tenia el nom de Rafaela, doncs va fer-se un nom en la música italiana més popular i va fer el salt també cap al mercat llatinoamericà gràcies a la traducció de moltes cançons al castellà. Aquest Caliente Caliente era més conegut en castellà que en italià, per exemple. Llegint la seva biografia a la Wikipedia, com sempre, res de l'Enciclopèdia Britànica ni històries d'aquestes, he llegit que la seva ideologia era comunista, cosa que no va impedir que el monarca espanyol es fixés en ella. No sé de quina manera, però s'hi va fixar. Entre les parelles que va tindre hi havia el Lidl Tony i també el Camilo Sesto. Bé, suposo que les varietats tenen això, que la gent s'acabin emparellant entre ells, entre cantants. No deixem Itàlia per sentir una cosa que en aquest estiu molts de nosaltres estem desitjant que passi, no contínuament, però si passés una estona cada dia tampoc passaria res. Són les tormentes. Antonio Vivaldi, des de les quatre estacions, des de l'estiu, Tormenta.

0: No es pot pas negar que saps aguantar els cops.
1: Una vegada, a la presó, un paio em va fumar un cop tan fort que vaig treure un tros de fetge per la boca. Llavors el metge em va dir que havia de deixar de beure. El vaig engegar a la merda i li vaig clavar una cosa als ous. Llavors em van ficar 3 setmanes a la nevera i vaig tenir un mono tan bèstia que me'n recordo que clavava cops de cap a la paret per caure rodó i no pensar-hi tant.
0: Ei, Percy, has pensat mai a lluitar professionalment?
1: No passaria el control antidopatge.
0: No, home, no ho entens. Quan dic professionalment, vull dir legalment. De tant en tant organitzo combats al moll. Ara hi ha un boxador imbatut. Diuen que no hi ha cap contrincant capaç d'aguantar-lo 6 assalts i les apostes estan pagant 20 a una.
1: Quin pessic em podria treure?
0: A veure, si aguantes 6 assalts seguits, et pagaré $50 per assalt.
1: I això quant seria, en total?
0: $300, sembles curt de gambals.
1: Accepto amb una condició. Que la dona no sàpiga que ho faig per diners.
0: Entesos, tracte fet. Ens trobarem aquí divendres a les 6 de la tarda. Tinc el pressentiment que aviat serem rics, molt rics, nanos.

Quan arriba l'agost, tradicionalment tothom espera les vacances, i a les vacances, precisament, és el títol que portava Holiday Song, aquest tema dels Pixies, que no parlava tampoc precisament de vacances pròpiament dites, sinó més aviat de frustracions, de desitjos poc confessables, de pensaments cap a la pròpia germana. Bé, una sèrie de malalties que no tenen massa a veure, o potser sí, amb el període estiuenc que estem passant, cadascú que s'aguanti les seves frustracions en cas que pugui. El Simon & Garfunkel, molt més poètics, cantaven amb un sol que cremava, The Sun is Burning.

El 1966, els de Loving Spoonful van fer molt coneguda aquesta cançó, Summer in the City, que els neerlandesos de Telephones, que es dediquen també a versionar temes dels 60, han versionat en aquesta bastant més breu interpretació que n'acabem de sentir, bastant fidel a l'original. Malgrat que estona sembla que ens haguem de cremar de la calorada que fa, hi ha qui en pot treure alguna alegria. És el que canten els planetes, Alegrías del Incendio, fent seva, portant cap al pop, la tradició folklòrica flamenca andalusa.

0: Home, dona'm mala fama al veïnat i molt mal exemple al nen. I han de fer alguna cosa de seguida.
1: No hi ha cap llei que prohibeixi ser pobre i ruc alhora.
2: Doncs n'hi hauria d'haver una.
3: Ja hi estem posats, però necessitem més conservadors als centres de poder. Són coses que volen molt temps.
0: A veure, no és que tinguem res contra els pobres en general. Passa que trobem que tots plegats viuríem més tranquils si, d'això, si no els haguéssim de veure així en directe.
1: No, si a mi no m'ha de convèncer, però d'ençà que els mitjans de comunicació progressistes han descobert el filó de la marginació i collonades d'aquestes, cada cop costa més deixar la gent a la misèria i fer-los i pagar. A mi em treu de polleguera.
2: Així vostès no hi poden fer res?
3: Sense proves que han comès un delicte, no? De fet, nosaltres no podem punxar-los el telèfon ni posar-los càmeres. Però vostès són a casa seva.
0: I no se'ls podrien endur a comissaria i estovar-los fins que confessessin?
1: Oi, no, només ens faltaria tornar a tenir raons amb Amnistia Internacional i tota aquella colla de bons samaritans. Semblen burros aquella gent, pobres. Aviam, vostès tenen videocàmera?
2: I és clar, tenim una videoteca amb tots els moments importants de la vida d'en Billy.
3: Tots els pares haurien de ser com vostès.
0: Intervenim activament en tots els aspectes de la seva vida perquè el dia de demà sigui una persona com cal.

El cantant brasiler Leo Jaime fent-se seva el Sunny del Bobby Hebb, una de les cançons més populars, la 25a més popular del segle XX, que fins i tot els Bon A.M. en van fer la seva pròpia revisió, entre molts d'altres, també és una de les peces més versionades, i en el cas de Leo Jaime, bé, el dedicava a una tal Sònia, fent un lleuger joc de paraules. Nosaltres ara ens en anem a sentir un Sunny també, per part de la indonèsia Bunga Citra Lestari, però que està en un registre molt més power pop del que ens podríem imaginar, tenint en compte el caràcter de la celebrity asiàtica.

La música que Ray Cooder va fer per la pel·lícula del Wim Wenders París, Texas, ja fa suar des de la primera nota, igual com fan suar les imatges del Harry Dean Stanton vagant pel desert i movent-se entre la sorra buscant qui sap el que busca. Mireu la pel·lícula, que val molt la pena. També fa suar molt una cançó dels Nine Pound Hammer, de la banda de Kentucky, de la banda de Cowpunk de Kentucky, que porta el nom de Run, Fat Boy, Run, o sigui, corre, noi gros, corre i sua.

0: Home, Percy, quant de temps sense veure't.
1: Em van cabre 3 mesos per furt. Vaig sortir la setmana passada.
0: Però així t'has estat 3 mesos fora de casa, primera notícia.
2: En Marty farà de pare fins d'aquí a 3 mesos.
1: I què? Què m'expliques?
0: Res, que torno a tenir sífilis.
1: Ah, jo igual. I deu haver passa. Em poses una cerveseta?
0: Ara mateix.
1: Ara que et veig aquesta samarreta, jo en tenia una d'igual.
3: Ei, Percy, com va tot?
1: Hola, nano.
3: Si ets aquí, veus, senyal que tens feina.
1: A l'últim m'han durat la llarga malaltia. Tio, no hauré de tornar a fotre brot mai més.
3: Et pagues una cerveseta, doncs?
1: No, però si vols et trenco la cara.
3: Ei, que era una pregunta.
1: Potser et penses que et pots passar la vida amb l'esquena dreta. Doncs els dropos no els volen enlloc.

La Casa Azul cantant una cosa que molta gent desitjaria, no tant que li trenquin el cor com que el sol no brilli mai més, o no mai més. Potser sí que... Us imagineu que el sol deixa d'il·luminar-nos? Tots congelats, eh? En 10 segons ens anem a prendre... A prendre pel sac, ni escalfament global ni hòsties. Els Posies canten a una Solar Sister en una cançó que també les manualitats sexuals onanístiques hi tenen bastant a veure, tant en aquesta cançó com en la resta del disc.

0: Aquí anem prou justos, saps? Ja t'ho faràs.
1: No, si no demano pas caritat. Soc de la companyia d'assegurances Bany d'Or. Aquesta visita forma part del seguiment rutinari que fem de tots els expedients de llarga malaltia.
0: Ara el meu home no hi és, però passa, coi, passa.
1: Segons la informació que tenim, el seu marit no pot treballar de resultes d'una lesió que es va fer a l'esquena mentre treballava per l'empresa al peu del camell.
0: I quant de temps fa que cobra?
1: Avui comença, cobrarà cada 15 dies, deu haver rebut un taló. Bé, com li deia, jo venia a verificar que efectivament el seu marit no pot treballar. Creu que trigarà gaire a tornar a casa?
0: Home, si ha rebut aquest taló que diu, sí. El molt malparit es deu voler polir els calés amb whiskies i putes. Ja em sentirà per això.
1: Però és veritat que té una lesió a l'esquena, no?
0: Oh, i tant, i tant. Aquesta hora deu ser que el metge fent recuperació li deu en fer un massatge.

amb el mateix nom que una pel·lícula de gènere negre que va tindre en el Sidney Poitier el seu principal reclam, En el calor de la noche, In the heat of the night. La Sandra cantava, la Sandra, la cantant de música disco dels anys 80, cantava In the heat of the night, en el calor de la nit, que és el que ens està passant amb aquestes calors tropicals, o bueno, ja en diuen altres noms, tòrrides, i no ho sé, al final és que et fan passar calor encara que no en tinguis, saps, amb aquests adjectius. Estem arribant pràcticament al final del programa, però abans sentirem un parell de temes més, recordant que també anem sentint fragments de la sèrie de dibuixos animats Kevin Spencer, una de les millors que s'ha fet mai. One Summer Dream, un somni d'estiu, de l'Electric Light Orchestra, és la penúltima abans d'arribar a les boles extra.

amb el sundown de l'Ennio Morricone, amb el sol ponent-se, arribem al final d'aquest Vampire Sodus 439, del qual en re ens sentim un parell de glaçons en forma de boles extra.

El predicador. Samarretes. Fa uns mesos em van regalar una samarreta amb el lema Antifeixistes Vall d'Algès, aquella típica amb la bandera vermella i negra. Malgrat que ja fa temps que he perdut l'esperança amb l'antifeixisme i que fins i tot hagués preferit una samarreta que digués anti-antifeixistes, perquè arriba un moment que m'he perdut a l'hora de valorar qui són més intolerants, resulta que sovint me la poso. Perquè és suau, estèticament m'agrada, i també perquè, com que d'ençà de la irrupció d'Aliança Catalana a Ripoll ja no es pot escriure res sense que algun idiota et retregui que vas a favor d'ells o a favor dels altres, ja m'està bé que em confonguin amb el que sóc o amb el que no sóc. Que ben mirat, ni jo mateix ho sé. Molts anys enrere, quan acabava de fer 17, vaig comprar una samarreta a Palamós amb la inscripció I love you, amb l'única peculiaritat que el cor apareixia en la seva forma fisiològica, amb ventricles i aurícules inclosos. En aquella època devia ser 1987, perquè al setembre tenia exàmens de recuperació de tercer de BUP, i quan anàvem a recollir les notes una amiga em va dir que li agradava molt aquella indumentària, la imaginació era tan o més perspicaç que l'actual. Recordo el pilot de samarretes d'imitació de capa amb altres noms lleugerament similars com Hopa o Kepa, on les dues persones del logo que hi haurien d'aparèixer una asseguda d'esquena a l'altra i sortien practicant algunes positures més pròpies del Kama Sutra que de l'esport o la meditació convencional. Vaig portar la samarreta de l'I Love You fins que ja estava tan esparracada que m'haguessin pogut confondre amb un punk londinenc de la dècada anterior. Desgraciadament, cap més noia em va dir que li agradés la samarreta, i encara que ho hagués fet, el tarannà vergonyós i la llei no escrita que va perllongar la meva virginitat fins ben entrats als 20 i tants no haurien servit per quasi res més que alimentar derivades onanistes que sempre eren benvingudes. Un noi que un diumenge d'agost de fa com a mínim 30 anys va entrar al Caribú d'Hostalets de Balenyà enduia una amb la frase «Me gusta Grundig», de propaganda de la marca d'electrodomèstics. Els tres o quatre individus ripollesos que ens posàvem una camisa mig de mudar, pantalons nets, i algun fins i tot es devia perfumar amb colònia Brumel, ens va fer molta gràcia. De samarretes lamentables n'hem vist a pilots durant les darreres setmanes. Les d'una selecció que va guanyar el Mundial de Futbol fa 15 dies als carrers catalans n'han anat plens. La blanca encara mitja paciència perquè quedava com dissimulada, però la vermella carda un mal d'ulls com per arrencar-se'ls. Un amic que té una botiga de bicicletes, possiblement jo mateix, em va explicar que hi va anar un client a buscar una reparació vestit amb una equipació de la selecció que representa els agressors d'avis de l'octubre de 2017 i els que els animaven quan sortien de l'Espanya profunda amb els crits d'A por ellos, com si amb la complicitat dels Mossos els nyordos no n'haguessin tingut prou i suficient. Quan l'home li va dir que no li anava bé de recollir la bicicleta aquell mateix dia, però més tard, el meu amic li va dir que millor, que així potser hauria tingut temps de canviar-se de samarreta. I clar, va sorgir el malestar i el mal humor. Tot i que em consta que el meu amic és molt empàtic, de vegades infinitament, molt més que alguns antifeixistes, i que la majoria dels feixistes. De fet, m'estimo tant aquest meu amic que no puc deixar de torturar-li permanentment el cervell. I estones, altres extremitats.

El primer glaçó de gel per refrescar una mica de la mà dels Ilegales i el Nord està lleno de frío. El segon serà pels Family, des de Donosti. Donosti Sound, en vena. Viaje a los sueños polares.

Com que sóc idiota, però no una mica idiota, no? Moltíssim idiota, hauria de tancar-ho aquí, perquè seria perfecte tancar-ho aquí amb els Family i aquest Viaje a los Sueños Polares, que sona com si Déu Nostre Senyor sapigués fer música. Però, va, en posarem una altra, una tercera bola extra / glaçó, Por la sombra de los enemigos.

La putada és pensar que ets tu el que està de més. Mentre no passi això, tot correcte. Va, fins la setmana entrant al Vampiressa 2, 4, 40...

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.

Baixa les finestres, puja el volum. Aquest estiu, a la veu. El so dels dies més llargs de l'any. La ràdio del teu estiu. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10, us parla Javier De Gea. La xarxa catalana per la transició energètica alerta que el conegut com a Plater presenta fins a 44 incompliments a diverses lleis catalanes, espanyoles i europees. Per aquest motiu, entitats opositores al pla d'implantació d'energies renovables del govern, juntament amb més de 300 ajuntaments i associacions, han anunciat la creació d'una plataforma per fer front al que consideren un pla pensat per a grans empreses i no pel territori. Montserrat Cubaró, portaveu de la xarxa d'entitats catalanes per a una transició energètica justa, creu que es necessita més temps per refer una planificació ben feta.
2: En primer lloc, li demanem que retiri el Plater, que comenci a preparar una planificació ben feta. I en segon lloc, li demanem una moratòria dels projectes de macrocentrals industrials de renovables fins que no hi hagi una planificació ben feta i aprovada i consensuada amb la ciutadania.
1: El col·lectiu insisteix en que hi ha moltes alternatives abans de posar camps solars o eòlics en boscos i cultius actuals. A més, juntament amb una quinzena d'experts en la matèria, preparen un plater alternatiu per proposar a la Generalitat. L'Ajuntament de Vandellòs i Hospitalet de l'Infant, al Baix Camp, impulsa la construcció d'un centre d'investigació d'energies renovables que ajudi el municipi a mantenir l'activitat relacionada amb l'energia un cop es concreti el tancament de la central nuclear de Vandellòs 2. El projecte preveu enllestir la primera fase el 2028 i tindria un cost d'uns 6,7 milions d'euros, finançats majoritàriament pel Fons de Transició Nuclear. Tornem ara amb el terratrèmol de magnitud 7,4 a Colòmbia, amb una llista de morts que, segons fonts oficials, ja supera el centenar i afegeix una norantena de ferits, més enllà dels importants danys materials. El terratrèmol també ha causat afectacions a ciutats com Cali, Manizales, Pereira, Bogotà i Medellín, amb edificis ensorrats i persones atrapades. 7 aeroports, entre els quals el de Pereira, Manizales, Quibdó i Cali, han suspès les operacions mentre s'avaluen els danys estructurals. El sisme també s'ha sentit a l'Equador, Panamà i Venezuela. Recordem que el terratrèmol s'ha produït a 8:15 del matí, hora local, amb epicentre a San José del Palmar, i ha tingut fins a 4 rèpliques. Les autoritats han descartat el risc de tsunami a la costa del Pacífic, però es troba molt pendents del volcà Puracé, que es troba en alerta taronja. El govern colombià ha activat un lloc de comandament unificat per coordinar l'atenció als afectats. I al capítol de reaccions, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha traslladat el suport i solidaritat de Catalunya amb Colòmbia en un missatge a les xarxes socials. Després del missatge del govern confirmant que no hi ha ferits entre els prop de 7.800 catalans que viuen al país, Illa ha afirmat que està en contacte amb la delegació del govern, els estats andins i el Ministeri d'Afers Exteriors per seguir de prop la situació dels catalans residents a Colòmbia i de qualsevol afectació. Això és tot per avui. Tornem demà amb més notícies en xarxa.
3: A continuació podreu escoltar la repetició d'algunes entrevistes i seccions del magazín d'aquesta temporada.
4: I avui seguim parlant de llibres perquè aquest divendres es reuneix el Club de Lectura d'Adults per parlar d'Arxiu dels Infants Perduts, de Valeria Luiselli, un dels llibres que formen part de la col·lecció Clàssics per la Pau i la No Violència que proposa l'Institut Català Internacional per la Pau, l'ICIP. Per ajudar-nos a parlar d'aquest llibre, tindrem el privilegi de comptar amb la presència d'Irene Pujades, que, entre d'altres coses, és autora dels llibres Desperfectes i La Intrusa, periodista en diversos mitjans, com a La Butxaca, El Diari Ara, El Núvol o La Directa, i també conductora de diversos clubs de lectura. Nosaltres ja la tenim al telèfon. Hola, Irene.
5: Hola, què tal? Com va això?
4: Bé, moltes gràcies per atendre'ns.
5: A vosaltres.
4: No volem endinsar-nos molt en la trama, però per posar una mica de context, el llibre té diversos eixos, però un principal són aquests nens perduts que desapareixen intentant travessar la frontera Mèxic-Estats Units i també que formen part d'un viatge d'una família que van sentir contrari, oi?
5: Sí, exacte. És a dir, és una novel·la realment bastant complicada de resumir perquè diguem que dibuixa diverses trames que totes estan bastant entortolligades, és a dir, la presència dels infants, per exemple, com deies, és molt important perquè efectivament són una família de quatre persones, una mare, un pare i un nen i una nena que estan fent un viatge de Nova York a Arizona una mica al pare per investigar l'última comunitat Apache que va viure a Arizona abans de desaparèixer del tot, bueno, de ser desapareguts, de ser com aniquilats, que diguem. I la mare està com investigant aquest tema que explicaves dels nens que són detinguts o que intenten creuar la frontera del sud d'Estats Units i entrar als Estats Units i que o es perden pel camí o que desapareixen. I alhora, doncs, digues.
4: No, acaba, perdona.
5: No, i llavors alhora hi ha com els nens, els fills d'aquesta parella, no? que ells van escoltant les converses que van tenint els seus pares sobre tots aquests temes des de darrere del cotxe i ells es munten la seva pròpia narrativa, no? I això és interessant perquè els nens no són només com agents passius, sinó que formen part de... ajuden a explicar com tota la narrativa que diguem.
4: Tots dos adults, el pare i la mare, crec que són documentalistes sonors i també és ben curiós, no?, perquè van gravant els sons de la ciutat, dels llocs, com a forma de documentació, i potser un dels grans temes de la novel·la són els dubtes que travessen, no?, la dona de manera constant en relació a com es pot documentar el dolor i el patiment, no?
5: Totalment. De fet, una cosa molt interessant és que la novel·la, a part de tractar tots aquests temes, també es pregunta sobre com fer narrativa en si, no? És a dir, això que dius, com podem documentar aquest procés d'una manera com tan real com sigui possible. La Valeria Luiselli, abans de fer aquesta novel·la, ella havia escrit un llibre de no ficció sobre el tema ella havia fet de voluntària d'intèrpret en un tribunal d'immigració que havia de decidir quins nens eren susceptibles de ser ajudats i quins no, no? I ella va fer un llibre de no ficció, però es va adonar que aquest format com lineal i ordenat no era suficient, no? I llavors aquest llibre incorpora la novel·la

0: més teòric, més canònic sobre el pacifisme?
1: Clar, suposo que al final les novel·les a vegades generen sospita pel tema que el que tracten no és real, que es diuen, que es diu, no? Bueno, no és veritat, no? Jo crec que real sí que ho és a dir, les novel·les tracten... Crec que justament a vegades les novel·les poden generar més impacte perquè justament a l'haver-hi personatges que poden assemblar-se molt a nosaltres, no? Es genera com una identificació o una empatia que a vegades potser amb la no ficció és més complicada de fer, tot i que evidentment segur que hi ha no ficcions que ho fan meravellosament, però suposo que la ficció té com aquest plus de també d'intentar acostar-se a les problemàtiques d'una manera menys ortodoxa, no? Hi ha un moment en aquesta novel·la que el qui narra és un dels nens. Llavors un dels fills, no? Llavors això és molt curiós perquè, clar, té una manera completament diferent d'entendre tot el que ha passat, no? Tot el que estàs passant. I això, no ho sé, suposo que fa que de cop i volta et va creant un pòsit i suposo que hi ha un moment que fa que realment comprenguis més dins de la teva ànima certes problemàtiques, no? A part de conèixer-les i punt.
0: De fet, el llibre forma part de la col·lecció Clàssics per la Pau i algú podria dir aquí no hi ha cap guerra, no? Però justament hi ha una violència, no?, sistèmica que...
1: Completament.
0: Que de fet, el llibre està situat en el primer mandat de Trump, però la cosa es repeteix i va encara pitjor, no? Vull dir que són coses que no surten tant a les notícies com a guerra, però que té unes conseqüències molt, molt greus per les persones que les pateixen.
1: Completament, sí. Vull dir que... Clar, no es diu guerra, però el nivell de violència que per part del govern, diguem, d'Estats Units, que es mostra en aquesta novel·la és increïble, i a més, com que el pare està com documentant també com tot el tema de la comunitat Apache, és a dir, és a dir, el pare està documentant la violència sistèmica que es feia com contra altres comunitats en el passat, no? Llavors, també hi ha com aquesta idea de la història de racisme als Estats Units, no? O d'expulsió de certes comunitats que no eren benvingudes, no? I això està com en diverses capes, en els nens avui dia, però també en els apatxes en el passat. I sí, evidentment, vull dir, d'una manera com que quasi tendra, però s'hi expliquen fets que fan posar els pèls de punta.
0: Tu la coneixes, l'autora, la Valèria? La vas entrevistar, crec?
1: Sí, l'he entrevistat fa una hora.
0: Què dius, ara?
1: Sí.
0: Ostres.
1: Perquè ella acaba de publicar una nova novel·la, que també us recomano ferventment, perquè més és una continuació d'Arxiu dels Infants Perduts. És a dir, es poden llegir per separat, però si has llegit Arxiu dels Infants Perduts, aquesta nova novel·la, bueno, hi ha com, diguem que els personatges segueixen sent més o menys els mateixos i pots com reconèixer coses. Bueno, i justament, de fet, l'autora està a Barcelona aquests dies presentant aquesta novel·la nova que es diu Principi, Mig, Fi.
0: Ens havien donat la pista, però pensàvem que potser havia estat fa temps i no. És la primera vegada que hi has parlat?
1: Sí.
0: Molt bé, molt bé. I no sé què ens pots explicar. Em sembla que és molt jove, no?
1: És de l'any 82. 83.
0: Doncs és molt jove, perquè té la meva edat, per tant que és molt jove.
1: I no, aviam, és una escriptora intel·ligentíssima que bueno, té com una concepció molt contemporània i molt experimental de la literatura, no? És a dir, no fa novel·les lineals, sinó que li interessa com, no ho sé, aquesta idea de les novel·les quasi com excavacions arqueològiques on pots anar trobant coses diferents, però que totes estan com mig relacionades entre elles, no? És a dir, és difícil resumir les seves novel·les perquè mai hi ha com un sol tema i alhora, doncs, bueno, tracta moltes coses diferents. Potser no m'estic explicant gaire bé.
0: No, sí. El que et vull demanar també és això, que hem dit que formava part de la col·lecció Clàssics per la Pau. No sé si una escriptora d'aquesta edat, ja en podem parlar d'un clàssic, no? A vegades parlem que els clàssics són clàssics perquè d'alguna manera parlen a totes les generacions i perduren a través d'elles. Pot una escriptora d'aquesta joventut esdevenir un clàssic?
1: Clar, fa de mal dir. Justament en aquesta novel·la, ella parla a la nova,

0: Ella parla molt dels clàssics. Jo crec que té tot el sentit que Arxiu dels Infants Perduts estigui en aquesta col·lecció, justament per plasmar aquestes violències menys visibilitzades que estaves comentant tu abans. I tant literàriament com pel tema que tracta, per mi és una novel·lassa que es mereix el títol de clàssic contemporani.
1: Quan la llegeixes, a tu què et va fer més? Va fer sensibilitzar-te? Et va fer que et sentissis incòmode? Et va mobilitzar-te?
0: Crec que la novel·la, com a mínim a mi, em va fer que sí que entenc, que conegués, perquè tampoc no ho coneixia, no ho coneixia, tota aquesta, no coneixia la magnitud de la problemàtica amb els nens migrants que passen la frontera tots sols i cap als Estats Units, i a part de fer-me-la conèixer per la manera com ella narra, i ella dona com una especial importància a la història d'una dona que ha conegut, que es diu Manuela, que les seves dues filles han creuat la frontera soles, i ella, la Manuela, està a Nova York intentant localitzar-les, no? I llavors també hi ha com aquesta història com més personal que cada cop, clar, et fa com veure-ho tot com molt de primera, no? Llegir-ho tot com molt de primera mà. Llavors, sí que, bueno, ho fa tot, perquè la novel·la té passatges molt graciosos. Evidentment, els nens sempre tenen comentaris ocurrents, llavors hi ha com aquesta barreja de tendresa i de curiositat i de crueltat a vegades. Llavors, bueno, són com moltes emocions alhora, però sí que et permet conèixer una realitat que crec que no coneixem gaire, o jo no la coneixia gaire.
1: No sé si has tingut l'ocasió de dir-li que justament estàs conduint un club de lectura d'una de les seves novel·les.
0: Sí,
1: Sí?
0: l'he explicat. Sí, perquè realment, com que avui l'he entrevistat per la novel·la nova i demà vinc a fer el club de la novel·la anterior, sí, 2 dies absolutament entregats en aquesta novel·lista.
1: Com deia, és un luxe tenir-te en un club de lectura, tenir-te i poder parlar amb tu ja ho és, però sobre tenir-te en un club de lectura per parlar-nos d'aquesta novel·la, doncs també encara més. I com dèiem, no és una cosa puntual, vull dir que ets conductora de diversos clubs de lectura a Barcelona, no sé si esculls tu les novel·les i explica'ns què vol dir dinamitzar un club per tu.
0: Clar, per mi la part més enriquidora de dinamitzar un club, tu normalment hi vas amb una petita presentació, no, d'on ha sorgit la novel·la, de qui és l'autora, l'autor, no? Com tens unes quantes informacions, diguem, preparades. Per mi el més enriquidor és quan es genera conversa i quan aquestes... També quan a vegades la novel·la ha agradat a alguns i no ha agradat gens a d'altres, és a dir, en el sentit que crec que sempre es poden crear com converses interessants, converses que van com per llocs on no aniríem si no estiguéssim com tots allà, no? I crec que és un bon punt de partida, tant per parlar doncs, en aquest cas, no, de temes que no coneixeríem, com aquest tema dels nens, i alhora també per parlar de, no ho sé, de personatges, de com es fa un llibre, no? Vull dir, aquesta novel·la narrativament és com molt interessant perquè és com molt estranya, llavors com s'hi acosta la gent. És a dir, per mi la part de la conversa, que diguem, i del compartir és la part més enriquidora.
1: Doncs t'agraïm que demà puguem compartir tot això que comentaves. Repetim, aquest club de lectura per parlar d'Arxiu dels Infants Perduts, i que es farà doncs, demà a les 6 de la tarda a la Biblioteca Josep Picola amb l'escriptora Irene Pujades. Moltíssimes gràcies i que vagi molt bé.
0: Igualment, moltíssimes gràcies a vosaltres.
1: Adéu-siau.

0: Esteu escoltant la repetició d'alguns dels millors moments del magazín en aquesta temporada. Aquesta setmana conversem amb l'Eduard Miguel, santjoaní, periodista i realitzador audiovisual. Molta gent el coneix per la seva productora, Goita Audiovisuals, però des de fa anys també forma part de l'equip de registrament d'imatges dels bombers de la Generalitat, una unitat que documenta els grans serveis d'emergència des de dins. En uns dies especialment intensos pels incendis forestals a Catalunya, parlem de com és treballar al costat dels equips d'extinció amb l'Eduard Miguel. Hola, Edu.
1: Hola, bon dia, Joan.
0: Moltes gràcies per atendre'ns.
1: A vosaltres.
0: Com dèiem, això, molta gent et coneix per Goita Audiovisuals, vas fer els documentals del Trial i estàs preparant el de Jaume Nuno, que la gent doncs, ja l'està esperant, però des de fa anys també treballes amb els bombers. Com vas acabar fent aquesta feina?
1: Sí, la veritat és que sí, la vida periodista doncs et va portar molts camins. Jo vaig començar, concretament, va ser l'any 2020, va ser una mica per casualitat, eh? L'any 2020, en plena pandèmia, doncs jo treballava amb una productora audiovisual i en aquell moment de plena pandèmia, doncs, que ens van tancar a casa, ens van a l'empresa on treballava, doncs van fer una petita parada, no estàvem treballant, i per casualitat, per pura casualitat, a través d'un correu d'un grup de periodistes en el qual formo part, doncs vaig veure que hi havia l'oferta de treballar a l'equip d'enregistrament d'imatges dels bombers. Jo ja més o menys ho coneixia, perquè havia conegut gent que hi treballava, fa anys que hi havia treballat, i doncs res, vaig apuntar, en aquell moment es va fer un procés de selecció, una borsa de treball, em vaig apuntar, es van fer uns exàmens per borsa de treball i vaig accedir. És a dir, la primera campanya forestal que vaig fer va ser l'any 2020. Per tant, ara ja amb aquesta és la setena campanya forestal, el setè estiu que estic treballant amb els bombers. I des de l'estiu passat, des del juny del 25, doncs que treballo de forma de contínua durant tot l'any. És a dir, fins tot aquests estius, ha sigut només ben bé els estius, eren contractes de 3 i de 6 mesos, depèn de l'any, i ara sí que ja, de moment, doncs hem encadenat des del juny de l'any passat, doncs que estic treballant amb els bombers.
0: I quines són les teves tasques? Què és el que fas exactament?
1: Bé, a vegades costa una mica d'explicar perquè la gent treballa amb els bombers, ets bomber? Dic, no, no sóc ben bé bomber. Jo sóc periodista que treballo amb els bombers i la meva tasca, o la tasca de l'equip amb el qual jo formo part, doncs té moltes vessants, no? És a dir, és oferir suport audiovisual a les tasques dels bombers. És a dir, nosaltres, jo formo part de l'equip d'enregistrament d'imatges, que som 4 persones. Aquest equip depèn directament de la Subdirecció General de Bombers, és a dir, de la part operativa, i aquest equip de 4 persones està format per 2 bombers que tenen formació audiovisual i 2 tècnics, un periodista que sóc jo i un company que també és tècnic, que ell va fer comunicació audiovisual. Doncs nosaltres fem, evidentment, la part més cridanera és la part dels serveis, no? És a dir, nosaltres quan hi ha un servei, és a dir, hi ha un incendi, un accident, rescats, normalment coses que són mediàtiques, coses que tenen una repercussió, doncs nosaltres anem a zona calenta, estem habilitats per anar a zona calenta i enregistrem les imatges. Aquesta és la part més cridanera i la part més divertida, no?, també, de la nostra feina. Però és una petita part, vull dir, quan no hi ha serveis, doncs fem moltes altres tasques, de vídeos formatius, vídeos de prevenció, portem activitats de comunicació interna, també pels bombers, i diverses coses. Vull dir, si vols, entrarem en detall de tots els serveis que fem.
0: Sí, en tot cas, per això, quan feu aquestes sortides que aneu a gravar un incendi, la zona calenta vol dir la zona on la gent ja no s'hi pot acostar, no? Que està prohibit acostar-s'hi. Exactament, sí. Què vol dir zona calenta?
1: Sí, exactament. És a dir, quan qualsevol tipus de servei, sigui, per exemple, una recerca, un accident, un incendi forestal, és a dir, sempre doncs s'estableix un perímetre de seguretat en el qual, a partir d'allà dintre, només poden treballar-hi els equips els serveis d'emergències, no? Mm. És a dir, això, per una banda, és per facilitar les tasques dels equips d'emergències. Imaginem-nos amb un gran incendi forestal, en el qual les carreteres estiguin obertes i la gent circuli lliurement amunt i avall. Doncs, per una banda, això dificulta el moviment dels camions, els vehicles, etc, etc, i per l'altra posa en perill la gent que no està, no, els que no són intervinents, no? Per tant, s'estableix tota una zona de seguretat i quan entres a dintre aquesta zona de seguretat es diu la zona calenta, no? Per tant, és el típic, no?, que quan hi ha un incendi, doncs normalment són els Mossos d'Esquadra els que tallen els accessos, doncs a partir d'allà on hi ha tota la zona que no es pot accedir, doncs és zona calenta, és a dir, és ben bé on està passant els fets.
0: Doncs entrem bastant en això perquè, com deies tu, és com més llaminer i justament ara és el tema que és d'actualitat. Explica'ns, quan hi ha un gran incendi, què passa des de que sona el telèfon fins que ets a sobre del terreny?
1: Sí. A veure, nosaltres, el nostre lloc de treball és a Cerdanyola, és l'equip de registrament d'imatges. Estem al costat de la sala central, a Cerdanyola, bueno, concretament a Bellaterra, doncs hi ha les instal·lacions centrals dels bombers de la Generalitat. Recordem que a Catalunya hi ha dos cossos de bombers. Hi ha els bombers de la Generalitat que donen servei a tot Catalunya, és a dir, des d'Amposta fins a la Seu d'Urgell, perquè ens entenguem, i després hi ha el cos de bombers de Barcelona. És a dir, que són dos cossos completament diferents, evidentment que col·laboren, però és a dir, nosaltres no anem mai a treballar a Barcelona, a no ser que se'ns requereixi, no? Però vull dir... Nosaltres treballem des de físicament a Cerdanyola, fem guàrdies allà, a la sala central, que és on se centralitza tots els serveis de Catalunya. A partir d'allà, doncs, quan surt una emergència, tenim diversos canals de comunicació interns que veiem que ha passat això. Normalment, si és un gran servei, un gran incendi, doncs ens coordinem amb el departament de premsa i ens diem, doncs va, aquest servei serà molt important, tindrà una certa repercussió. Doncs nosaltres... l'equip d'enregistrament, anem en parelles, sempre anem en binomi, que es diu. Normalment som el bomber i el tècnic, però moltes vegades també som els dos tècnics que anem junts. Agafem un vehicle lleuger, tenim un cotxe propi, que és un 4x4, i per carretera anem al servei, en aquest cas als grans incendis forestals o el que sigui. Nosaltres anem equipats igualment que els bombers, els intervinents, anem exactament iguals i accedim a la zona calenta i enregistrem.
0: És a dir, aneu amb tota la mateixa indumentària que un bomber normal i corrent.
1: Exacte, sí, sí. De fet, en els casos de... sobretot en els incendis forestals, és on nosaltres podem anar a qualsevol lloc. En canvi, per exemple, incendis d'indústria o dintre edificis, en aquests casos nosaltres no tenim accés a dintre. Per tant, perquè els bombers tenen dos tipus de... a grans trets, dos
0: de
1: tipus
0: de riscos,
1: d'equipació...
0: No?
1: Sí, sí, sí, de dos tipus d'EPIs. Hi ha l'EPI d'indústria, que és aquest EPI més pesant, aquest no el tenim nosaltres, perquè tampoc podem entrar dintre els edificis, però en canvi el d'incendis forestals sí que anem exactament igual que els bombers, amb el casco, amb el jaquetó, els pantalons, les botes, etcètera, etcètera. Sí.
0: Has parlat de 4x4, no sé si helicòpters o avions hi podeu pujar...
1: Sí, no, normalment, si nosaltres ens desplacem amb vehicle lleuger i sí que és veritat que un cop al servei, un cop als incendis, doncs podem pujar els helicòpters a fer imatges aèries. Normalment, això sol passar quan l'incendi ja està força estabilitzat, que sortim a fer el perímetre, però bueno, el perímetre vol dir que fem imatges de com està el foc, perquè quan està l'incendi està completament desenvolupat, doncs en aquell moment els helicòpters doncs, ja tenen tasques molt assignades de comandaments i així, i en aquell moment molt poques vegades pugem, però sí, moltes vegades hem pujat els helicòpters.
0: Entenc que en moments molt complicats que l'helicòpter doncs, és imprescindible per fer una feina, doncs evidentment doncs, prioritzaran aquella que no pas la de la documentació, no?
1: Sí, de fet, el que també... Clar, jo ara fa 6 anys que he evolucionat molt. També és veritat que cada vegada, i ara és molt habitual, i a més hi ha la instrucció, que els mateixos pilots o els mateixos comandaments que estan amb helicòpter ja graven amb el mòbil, envien molt de material amb el seu mòbil, i d'aquesta manera ja... moltes vegades no cal que pugem nosaltres a gravar amb les nostres càmeres. Vull dir que és molt més ràpid i eficient que els mateixos pilots ja envien material gràfic des de l'aire.
0: I fins i tot els drons, no? Entenc que també deuen haver facilitat molt la feina els últims anys.
1: Sí, actualment Bombers ha desenvolupat una unitat específica, que és l'equip de drons, en el qual nosaltres també tenim la llicència i tot això, però és a dir, en el cas dels grans incendis forestals, els drons no poden volar quan, mentre hi hagi altres mitjans aèris. Mm. És una limitació, és a dir, quan hi ha helicòpters, hi ha avions i així, no pot volar drons. En el cas d'incendis forestals, els drons només volen a la nit, quan no hi ha... Perquè una de les coses que també potser molta gent es pregunta és a dir, actualment aquí a Catalunya, els mitjans aeris, que són helicòpters, aves, etcètera, etcètera, només poden volar de dia, quan hi ha llum solar.
0: Clar, entenc que això que és una feina, com comentàvem abans de començar, com d'adrenalina, és a dir, ningú vol que hi hagi un foc, però entenc que en el moment que n'hi ha un, com a periodista, com a realitzador, igual que un bomber, no?, o que un metge quan hi ha una urgència, o que un periodista quan hi ha una gran notícia, ostres, és un moment on potser deixes de banda aquesta part més emocional i més personal, de pensar que darrere hi ha una catàstrofe o que hi ha un incendi, per posar-te a treballar i fer el màxim millor possible, i en aquest punt hi ha un punt d'apassionant, no?, de la feina.
1: Home, sí. Home, jo crec que una cosa és clara, és que moltes vegades ho diem amb els companys, per fer aquesta feina t'ha d'agradar la canya. T'ha d'agradar passar gana, suar molt, dormir molt poc, vull dir, sobretot quan ja, per exemple, aquesta setmana, que ha sigut una setmana històrica d'incendis forestals a Catalunya, doncs realment t'ha d'agradar. A nivell professional, moltes vegades explico com d'anècdota, que quan jo estudiava periodisme fa una colla d'anys, sempre deia, jo, a mi m'agradaria ser corresponsal de guerra, no? Deia així, és una mica entremig de broma i enmig de veritat. I una mica és el que estic trobant, és quasi, és com... Moltes vegades quan estàs dintre d'un incendi, amb tota la pressió, tota l'adrenalina que hi ha, quasi et sents com, no?, com si estiguessis realment dintre d'una guerra, no?, salvant les distàncies, no? Però aquest punt d'adrenalina... També nosaltres sempre treballem molt a contrarrellotge, no? Perquè tenim com dos objectius en el cas dels incendis forestals. Un és enviar imatges el més aviat possible als mitjans de comunicació. Nosaltres som els que facilitem als mitjans de comunicació les imatges de dintre zona calenta. Per tant, sempre quan arribes a un incendi dius, doncs mira, tenim fins a la... Hem d'enviar imatges abans de la 1 al migdia, perquè així surt, sempre diem, no?, la referència, surt del TN de les dues, no? O al vespre, doncs, hem d'enviar imatges abans de les 7. Clar, sempre vas a contrarrellotge, has de treballar molt ràpid, anar a buscar les imatges al màxim ràpid possible per poder-les enviar. Aquesta era una branca, que és difondre els mitjans de comunicació, però també tenim una responsabilitat molt important a nivell intern de bombers. Per exemple, quan es fan els centres de comandament, doncs moltes vegades nosaltres anem al centre de comandament i podem facilitar imatges perquè els caps de la intervenció, perquè els polítics, perquè tota la gent que està allà, totes les agències que estan intervenint en l'incendi, o en l'accident, puguin saber què està passant. Per exemple, això ens va passar en els incendis, a vegades és més difícil, però amb accidents, per exemple, l'accident que va haver-hi de tren, que fa un a Gelida, doncs nosaltres vam anar a gravar imatges del tren i immediatament vam anar al centre de comandament i davant de tots els intervinents, de la consellera, tota la gent, doncs vam poder facilitar imatges perquè veiessin exactament què havia passat. Per tant, també tenim aquesta funció interna.
0: I encara una altra, suposo que aquesta és la de documentació. Entenc que també deuen servir després per repassar exactament els dispositius, com han funcionat, o els mateixos focs com evolucionen, no? Vull dir que també deu tenir una utilitat a nivell d'un futur de prevenció, d'estudi, no?, dels casos d'emergència.
1: Sí. És a dir, una mica la funció de l'equip de registrament d'imatges tenen, no sé, podríem dividir-ho com en quatre objectius, no? Un, sens dubte, és visibilitzar la tasca dels bombers, és a dir, sobretot als mitjans de comunicació, doncs que es vegi que els bombers estan treballant. El problema que hi ha com en els grans incendis forestals i en qualsevol servei, el fet que els mitjans no puguin accedir a zona calenta, doncs moltes vegades s'explica, doncs hi ha hagut això, hi ha hagut un altre, hi ha aquest perill, però no hi ha imatges. Doncs, per tant, podem visibilitzar la tasca que fan els bombers, no? Sí. L'altra cosa és el fet que nosaltres estiguem a dintre de zona calenta, doncs et permet que tot el cap d'intervenció doncs, es treu la pressió mediàtica. És a dir, en un accident d'autocar molt mediàtic, no? Sí. Doncs tots els mitjans volen aquelles imatges. Si hi ha 30 mitjans allà que volen aconseguir imatges, doncs això genera una pressió mediàtica a tots els intervinents molt important. Sí. En canvi, si per exemple, el cap d'intervenció diu aquí no vull ningú, d'aquí una hora tots els mitjans de comunicació tindran imatges, que les presentem nosaltres, doncs això permet, d'una banda, tenir tot treballar de forma segura i que tothom, doncs, que la prioritat que és resoldre aquell servei, doncs, que es resolgui el més ràpid possible.
2: I també mantenir un criteri, també, és a dir, perquè sabem com funcionen els mitjans i alguns aniran a buscar les imatges més dures, potser cal estalviar.
1: Sí, això és un dels criteris molt importants també, és a dir, això ens ha passat en molts accidents, l'accident de Gelida que comentava abans, o un accident molt sonat que va haver-hi, que per aquell dia vaig treballar jo i que em va tocar a mi també, l'accident que va haver-hi d'un autocar era Pineda. Fa un parell d'anys. Evidentment, tot i ser nosaltres, sempre acaben apareixent, a través de gravacions de WhatsApp o així, acaben apareixent imatges que potser no convenen, per exemple, de les víctimes, és a dir, de víctimes, de situacions incòmodes, que després aquí sí que, evidentment, nosaltres sempre tenim aquest criteri de respecte a les víctimes, a les propietats, etcètera, etcètera, que nosaltres també fem una mica de filtre, no? És a dir, no vol dir que no ho gravem per a investigacions posteriors o el que sigui, però sí que, d'una manera, doncs,
2: no s'ofereix a mitjans.
1: Garanteixes aquest. Una mica el criteri deontològic de les imatges que poden aparèixer.
2: Molt bé, em sembla que t'ha tallat, perquè havies dit quatre...
1: Sí. Bueno, hem dit això, visibilitzar els bombers, no? Treure la pressió mediàtica, sigui una altra funció. Una altra cosa important que hem anat veient durant aquests anys, és a dir, el fet d'ensenyar què està passant... també a la població afectada li permet entendre algunes decisions. Per exemple, ara que es parla tant dels confinaments, no? I jo recordo, per exemple, l'any passat, l'incendi de Paüls, que va ser un incendi potser dels més importants que hi ha hagut que he treballat jo, no? Aquests últims 5 anys, doncs recordo que van confinar Tortosa, no? I Tortosa no pràcticament no es veia ni el fum ni es veia les flames. Però, clar, però, clar, nosaltres sí que vèiem, vam facilitar imatges de la virulència del foc, i si la gent veia realment el que estava passant o que s'estava cremant una gasolinera o el que estava passant, doncs realment la gent es pot conscienciar, no? També és aquesta informació de servei, d'alguna manera, que realment vegi què està passant, no? I l'última funció, que és el que tu apuntaves, és el que nosaltres en diem el retorn d'experiències, no? És anàlisi. És a dir, molts d'aquests grans serveis... després, quan han passat, doncs sí que nosaltres fem el que diem retorn d'experiència, que és un petit reportatge d'ús intern que serveix per analitzar una mica què ha passat, no? I en alguns casos concrets, fins i tot les nostres imatges doncs serveixen per processos judicials, no? Com a
2: per prova.
1: Per investigació, ens requereixen doncs imatges per entendre alguna cosa que nosaltres, pel que sigui, hem pogut gravar i hem pogut enregistrar.
2: Hi ha molt debat aquest any, per exemple, sobre la gestió dels boscos, i entenc que això, que tu no ets bomber, però estan des de dintre, clar, estàs molt informat, és periodista, a més, no? Deuen compartir informació. No sé si quan surts a sopar amb els amics o així i comencen a parar dels incendis et costa mossegar-te la llengua.
1: No ho sé. Bueno, una mica jo... el poc que he après en aquests 7 anys de 7 campanyes és que al final cal una mica de, no sé, jo intento ser una mica prudent, no? Vull dir, tothom va preguntar, què aquest any serà difícil? Dic, no ho sé, vull dir, pot ser difícil o no pot ser difícil. Jo recordo haver passat algun estiu amb risc extrem d'incendi i no hi havia cap gran incendi, no? Sí, i el tema de gestió dels boscos, alguns dels vídeos que fem també són sobre divulgatius, sobre mesures preventives. Ara precisament estem preparant un material per bombers que aniran a fer unes conferències a la Unió Europea per convèncer sobre una mesura concreta. El que sí que jo veig a nivell personal és que realment tenim molt i molt i molt de combustible, és a dir... Sí. Jo actualment visc a Olot i quan pujo a Sant Joan de les Abadeses surts del túnel de Collabós i veus una gran extensió d'arbres, no? I una mica la deformació és que dius, ostres, moltes vegades la majoria de gent veu, ostres, que és bonic aquests boscos, i ara potser per deformació, no?, d'aquests anys, jo vaig dir, quin pilot de combustible que tenim aquí, no? I evidentment, sí. I l'altra cosa és, també es parla aquest dia, no?, que el fet de... En el món dels bombers hi ha un concepte que és la paradoxa de l'extinció, no? És a dir, nosaltres hi ha una pressió social que qualsevol foc s'ha de apagar immediatament, no? I potser a vegades doncs convindria deixar cremar una mica més el foc, perquè això en el futur previndrà que un foc en el futur doncs sigui molt més gran, no? És a dir, unes àrees cremades doncs et permeten també com una mena de tallar focs. I potser el foc és un procés natural, també, no?
2: Sí.
1: Però, bueno, això ja no és tema que em porta a mi, hi ha experts que ho expliquen molt millor.
2: No, al final és tot, que ho veiem tot des de la nostra visió humana, perquè doncs, fa milers i milers d'anys els homes no utilitzàvem la fusta, no? I els boscos eren... Tot Catalunya devia ser un bosc, no? I quan hi havia un incendi segurament eren molt més impressionants que els d'ara. Passa que ara n'hi ha molt sovint, hi ha moltes cases i els patim i a més els provoquem nosaltres, vull dir que...
1: Jo crec que és una mica el contrari del que acabes d'explicar. És a dir, jo crec que mai hi havia hagut tants boscos com ara.
2: No, però la història recent. Jo et parlo de quan nosaltres anàvem amb calçotets fets amb la pell d'un animal, eh?
1: Això sí. Vull dir, si nosaltres mirem fotografies de la Garrotxa, del Ripollès, de fa 100 anys, pràcticament no hi havia boscos, perquè el bosc es treballava, és a dir, es feia carbó, hi havia ramaderia, és a dir, no hi havia aquests focs tan grans, és a dir, era un altre paisatge diferent.
2: Ja per anar acabant, hi ha algun incendi o alguna escena que t'hagi canviat la manera de viure i de veure aquesta professió?
1: De tots els incendis, més o menys, vas agafant... De tots te'n quedes alguna cosa, no? A veure, jo recordo potser l'incendi que he fet... Que he anat a gravar, potser dels més importants, va ser el de l'any passat a Paüls, que realment va ser una bogeria. Va cremar moltíssim, amb molta virulència. Evidentment, sempre passes a una situació amb més tensió, no? I de la qual sempre te'n recordes i n'aprens. Aquest cap de setmana a la Bisbal també, déu-n'hi-do la feinada que va haver-hi. Una de les coses que és a dir, sembla que gravar un incendi és fàcil, realment la nostra feina, això que a vegades sorprèn, no? Però la feina que tenim l'equip d'enregistrament d'imatges, quan anem a un foc, realment és molt difícil trobar les escenes per gravar, perquè normalment el tema de la Bisbal, el tema de Paüls, estem parlant d'unes extensions molt i molt grans en el qual hi ha carreteres tallades i nosaltres hem d'anar a trobar bombers treballant. I moltes vegades, quan arribem tard, que els bombers ja han muntat la línia, ja no estan allò desenvolupant tota la seva tasca, moltes vegades arribem abans i ens hem d'esperar una o dues hores perquè arribi, i desplaçar-se d'un lloc a l'altre normalment sol ser bastant complicat. Per tant, moltes vegades és com el joc del gat i la rata, no? Que anem, ara anem cap aquí, ara anem cap allà. Vull dir que els incendis forestals així tan grans realment no és fàcil gravar. Vull dir, són moltes hores i és anar amunt i avall a buscar la notícia. I a nivell que em comentaves d'impacte, doncs potser tots aquests anys una de les experiències que em va impactar i que realment, doncs mira, vaig estar uns dies donant-hi voltes, va ser una recerca fa l'any passat, en la qual, doncs mira, es van localitzar una recerca d'uns aigats, en el qual va morir un pare i un fill. Doncs, fet això, no? Fins i tot haver de gravar doncs, aquestes escenes, doncs em van bastant impactar, però bueno, al final saps que forma part de la feina i de la vida, doncs que cada dia realment passen moltes, moltes desgràcies.
2: I l'última, ara sí, quina és la cosa que més t'ha sorprès després d'haver conegut la feina dels bombers des de dins?
1: De la tasca dels bombers?
2: Sí.
1: Refreixes?
2: Sí, sí.
1: No, evidentment, doncs, el cos de bombers doncs, fa una feina excepcional. Sí que una cosa que he après i que vaig explicant a la gent, no? És dir, tenim aquesta idea d'una imatge idealitzada de la feina dels bombers. Evidentment, és una feina idealitzada, una gran feina, però un incendi forestal o un gran sinistre, doncs no és el que passa més sovint. És a dir, la immensa majoria de serveis que fan els bombers doncs són serveis molt desagradables, d'anar a buscar, anar a obrir portes de gent que s'ha mort tota sola a casa, accidents de trànsit. És a dir, la imatge aquesta d'anar a apagar focs, és molt bonica, però realment la feina que fan els bombers el dia a dia, és la que fan més, realment és una feina molt dura, no només físicament, sinó també psicològicament, i moltes vegades la gent no és conscient, no?, que realment la feina del bomber és en algunes situacions molt, molt dures, evidentment.
2: La de baixar el gatet de l'arbre també passa, o no?
1: Evidentment, sí, sí. És un dels serveis que també es fan. Sí,
2: sí, sí. No és cap broma?
1: No. És un dels serveis que... No puc dir que sigui el més habitual, però per això els companys de premsa doncs, et podrien donar estadístiques. Sí, sí. Normalment hi ha com una mena de protocol, no? Es deixen passar unes hores, però sí, al final se'n fan de rescats d'animals. Alguns bastant interessants. Ara no fa massa, per exemple, aquí a la zona de Camprodon, que fa un parell de setmanes, es van a rescatar un cavall que va caure en un fons de vall i se'l va rescatar amb helicòpter. També n'hi ha d'aquests així més sonats.
2: Doncs, sí, Edu, moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé. I esperem que
1: molt bé, gràcies a vosaltres.
2: Que no hagis de treballar gaire els pròxims dies.
1: No. Ara ja, després d'aquesta setmana tan intensa, ja comencem a tenir ganes de que s'acabi una mica.
2: Sí, sí.
1: Gràcies.
2: Que vagi molt bé. Adéu.
1: Adéu.

L'estiu té un altre ritme. A la veu hi posem la banda sonora. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

Torna l'estiu i tornen els desitjos del Comte Arnau. Un cop més, veurem la llegenda moure's pels nostres carrers, les nostres places, el claustre. No us ho podeu perdre. Seran dimecres i dijous de les tres últimes setmanes del mes d'agost. Comença el dia 12 i les entrades estaran a Turisme. El Comte Arnau, la llegenda, el misteri i les nits d'estiu ens esperen.

No totes les cançons de l'estiu neixen a les grans emissores. Algunes comencen en una ràdio local. A La Veu ens agrada descobrir música abans que ningú. I aquest estiu la nostra aposta és Honolulu, de la Jana. Les ràdios locals tenim aquest privilegi, fer costat a qui tot just comença. Potser avui és només la nostra cançó de l'estiu. Demà, qui sap, si serà la de tothom.

L'estiu està ple de petits moments que, sense adonar-nos-en, acaben convertint-se en grans records. Una conversa a la fresca, una carretera sense pressa, una festa major, una posta de sol i aquella cançó que anys més tard ens farà tornar exactament a aquest instant. Aquest estiu, deixa que la veu t'hi acompanyi.

0: A Sant Joan ens agraden els gossos i els animals de companyia.
1: Però no ens agrada que els seus propietaris no recullin els seus excrements. Els excrements canins són el principal focus de contagi de malalties entre mascotes i fins i tot poden arribar a afectar les persones.
0: Ens agraden els animals, però no els seus excrements.

Les vacances passen volant. La veu les fa sonar. La veu, la ràdio del teu estiu.

0: A diferència de temporades anteriors, que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts,
1: i que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem, no farem vacances per vosaltres, per fer-vos una trolejada.
2: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu.
1: De veritat?
2: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
3: És com Els Experts, però l'estiu.
1: Oh. Ah, clar, igual que Els Experts, però igual. Ara me n'adono com podia estar tan sec.
4: Aquest juliol, Els Experts estiu, amb Roger Saró. Cada dia de 8 a 10 del matí a ICAT.

Activa el mode estiu. Escolta i cap.

0: Martínez. Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertran, Catalunya Ràdio i ICAT.

0: Dins dels caps de setmana dedicat, som per a l'escena musical catalana. Els dissabtes, a les 9 del matí, Sona Nou, amb Lluís Gendrau.
1: El Sona Nou d'estiu, descobrim...
0: I els diumenges, també a les 9... Nota la veu. Els millors moments amb Fran Lluís Giró...
2: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
3: M'estan pagant, perfecte.
0: FM, app i 3CAT.